sur l'album. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

canviar el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I s'envia contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Angeles.
1: Escolta, Zicat.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart.
3: Però l'alarma segueix sonant.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Tens poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
5: A mi això també em va passar.
6: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
7: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Jo...

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, volíem dir, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni tampoc la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
1: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
3: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
3: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
4: Las corrientes pues no son favorables y la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
3: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
3: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Avui dimarts, en la 6a jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Pilar Real 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
0: Fins aquí les notícies.
5: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
6: Gràcies. Ah,
5: sembla que estigueu anant...
6: floreta.
5: Que estigueu anant de gala, que n'heu anat de gala.
6: No, tant de bo.
5: Pensava que vindríeu dels Emmy.
6: Sí, tant de bo.
5: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy i d'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. Marta Viera, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat. El sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions d'Esther Expósito a la cadena SER. I diu, si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim al món real.
0: Comencem amb aquesta, amb aquest titular d'Esther Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins als 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergues.

0: aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergues. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petó també des de la ràdio, Bet. Gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra, a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, ja ho tenim tot.
0: Ja ha acabat, eh? Tot.
3: Sí, per sort s'ha acabat, perquè han estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguiu allà, deu ser una mica més divertit.
0: Però sí. Vaja.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i DTF St. Louis, que és aquesta, una sèrie, en aquest cas, que està rodada a Missouri, a St. Louis, per millor sèrie limitada, que vol dir que és una sèrie que té el final tancat, que sabem que s'acabarà i que no ens deixaran amb allò de s'ha acabat la temporada 8a i potser en vindrà una de 9a, per entendre'ns.
0: Ho estaves comentant, Oriol, la gran favorita per totes les travesses era, evidentment, The Pitt.
3: Sí, tant, aquesta que sentim.
4: Your replacement came in early. She's just covering while I go on my little sabbatical.
0: La nit a Oriol no li ha anat gens malament, eh, The Pitt?
3: No, The Pitt, aquesta sèrie que transcorre en un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsilvània, jo diria que és una mica, podríem dir, salvant les distàncies, una posada al dia, o una posta al dia d'aquella mítica sèrie de Cor Obert, eh?
0: Per tant, sí.
3: Un drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I, mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant, ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey, a The Task, i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs a Rhea Seahorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul. Uh-huh. En aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex.
0: I està esplèndida, és que ella està esplèndida.
3: Sí.
0: És que està esplèndida.
3: Sempre, no?
0: Sí.
3: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
0: Home!
3: Sí, que ha fet un discurs, doncs, que en fi, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
0: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Tenen en aquesta gala, Oriol?
3: Sí, sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
0: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
3: Mira, el Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Lluminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat a banda d'aquest talent musical que, de fet, Dolly Parton és el gran nom de diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort, ara fa poques setmanes, de Dolly Parton. Per tant, no podia faltar aquest homenatge a l'escenari del Peacock Theater de Los Angeles.
0: Doncs escolta, Oriol, d'aquí uns moments connectem una altra vegada amb tu perquè, vaja, pels oients que estiguin desperts a partir de 3:45 del matí, els posem al tanto de com ha anat aquesta gala dels Premis Emmy. T'envio una abraçada, Oriol, fins ara.
3: Perfecte. Fins
0: gràcies,
3: ara.
0: Adéu. Arribem ja a un quart de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. És moment de repassar algunes bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor, tenim una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol i, Marta, els problemes de cor.
5: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar, en aquest cas, per un infart o per una angina de pit, i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd, augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs i que dura més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, marejos o una sensació d'òfec.
0: Doncs haurem de vigilar.
5: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
0: Mira, les dones cada dia miren més al futbol, també
5: sí,
0: t'ho dic, eh?
5: Vull dir però que no som tan...
0: Jo t'he vist a tu veient futbol i, escolta,
5: sí, però no
0: se't para la patata sí, de mirar.
6: No. Justament la Marta,
0: no, que
6: com una boja, saps?
5: No, m'agrada el futbol, però no em torno boja.
6: No perdem el nord.
5: Exacte.
0: Bé, en tot cas, ja ho sabeu, hem d'estar alerta amb els problemes cardíacs. I alerta perquè tenim entrades gratuïtes per visitar la Sagrada Família. Ot Serra. El tenim per aquí, a l'Ot.
7: Ara. Mai a la Sagrada Família. Doncs un any més, el temple obrirà les portes coincidint amb les festes de la Mercè la setmana vinent. Serà les tardes de dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el camí de la Litúrgia, el Museu i la façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
0: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues, alerta, han descobert als 40 anys que són germanes.
5: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80. Van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després, una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
8: It's like when I see you, it's like... I'm home. I've
9: always Quan la miro, em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta, Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Heath Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va reventar-ho a la llista Billboard número 100, va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: matí des dels matiners de Catalunya Ràdio de Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
2: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No, cal fer tant teatre. Beneïm, senyor, els aliments que anem a prendre. Amén.
2: Home, home, quina desinflada pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula. I...
3: Ho feu amb mi?
2: Clar, coi, sí, el que tu ens diguis.
3: Beneïm,
2: senyor,
3: beneïm aquesta taula. Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. Ja.
0: Menys mal que hi ha.
4: Això és fals esplais.
1: Sí, sona, em recordava molt a Colònia.
0: Així, amb aquest ritme i tot?
1: Sí.
0: Ah, sí, ja. Un altre.
1: Vols que ho fem?
4: Bana, sí, ja, ja, ja,
0: ara beneirem la taula dels matiners, ara. Beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre... Molts ho sabeu, també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
1: I entre les que no tenen gaire clar hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
5: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
6: És que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
5: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
7: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
8: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
1: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima d'ETA, i José Milatassa, el terrorista d'ETA que va participar en l'assassinat dels seus pares i del seu germà. Un cara a cara, 40 anys després, parlant durant una hora i mitja i on les càmeres es van quedar fora.
9: El pedirle perdón mirándolo a los ojos ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado. Tenía mis miedos porque no sabía hasta qué punto de qué manera me iba a recibir, cómo me iba a coger, y al final me ha dado un abrazo. Que no puedo hablar. Sí, le solicita un abrazo y me lo ha dado. Porque la mano le puedes dar a alguien. Pero un abrazo es algo más entrañable.
10: Yo no he dicho las palabras, yo te perdono, porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
0: Obrim la revista del Cor dels Matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada la premsa.
1: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars o coses que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
11: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
12: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
11: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
13: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
11: Os digo, siempre que estoy bien.
13: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
11: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
13: Si no mal.
12: Y del amor también.
11: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
0: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
14: No sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo.
0: Que sabe nadie, Lara.
1: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell. En una entrevista a la revista Esquire ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
15: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual, como un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino, porque si no, no podía soportar la tensión, porque él tiene un un silencio muy fuerte y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
0: I a aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
16: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros. I això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
0: Clara, i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un més i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letícia, que avui es despertarà tenint-ne 54.
4: Opa!
1: Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
0: Bueno, clar, és que ens ho deixes així a penjar, que jo no sé qui, no sé quan acabes, quan comences...
1: És un misteri, sempre.
0: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia els matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners, com esteu?
18: Elena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
17: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia... és la de Strong Enough de Cher del disc Believe. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
18: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. En Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: Dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos. I no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels $107.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La Maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix El futur és aquí.
6: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència, i l'Ara, que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros.
6: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
6: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
6: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
6: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
6: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte avariat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors. Unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis, assegura.
6: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia. Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
7: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
7: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
7: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer, això sí, hi ha una advertència. Se segueix si segueix el comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
7: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el Capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a Salut, Sílvia Solanes. Fent camí cap a 5:45 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners. I a aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí que el
8: sí?
0: Tenim,
8: home, i tant.
0: Oriol Serra, molt bon dia de nou. Ara sí.
9: Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pitt.
10: Welcome back. Took some time. Plus, who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early.
12: She's just covering. Oriol,
0: totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pitt arrasaria aquesta nit.
9: Sí, sí, de pit, aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist, aquest tràiler, m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, de pit ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle, que també ha guanyat un altre premi, un doble premi per a aquest actor, que s'ha endut el premi a la millor sèrie limitada, que són aquelles sèries que sabem que s'acabaran, que tenen un nombre de temporades o d'episodis doncs, limitats, que sabem quan s'acaben. Altres sèries que també han escombrat prou aquesta nit a Los Angeles, aquesta, Widow's Bay.
8: I'm Tom Loftus.
13: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
8: You want to grab some coffee?
13: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
8: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
13: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
0: Una altra sèrie que ha arrasat també aquesta nit els Emmy, Oriol.
9: Sí, sí, aquesta Widow's Bay, que en aquest cas ens trasllada a Nova Anglaterra, i que en aquest cas doncs, també s'han dut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas, en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades o antològiques, és DTF St. Louis, i també hauríem de recordar, evidentment, doncs, els premis a les millors actrius. Per exemple, sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seehorn, que a mi em va agradar molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica ha estat Jean Smart per Hex. Sé que a tu t'agrada molt aquesta actriu.
0: M'encanta.
9: I després, en el cas de l'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Jenny i el seu paper a The Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és, en aquest cas, doncs, categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió.
0: Sí.
9: És a dir, són sèries, però també són programes. I m'ha semblat, doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show, de Stephen Colbert, s'hagi endut un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa va estar justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
0: Exactament.
9: Per tant, crec que també ha estat bé doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, Xavi, és que han estat força avorridots. I
0: s'han mullat poc, s'han arriscat poc,
9: Exacte.
0: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
9: Probablement.
0: Sí, Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit del Emmy. Com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
9: Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Que vagi bé. Good night.
1: Adéu.
0: Vinga, va, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
14: Molt bon dia de nou.
0: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, ai, ai, quins nervis, ui, ui, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
14: No cal que ho recordis
0: sí,
14: tant.
0: Sí, sí que recordes.
6: Us he de dir que a mi, personalment, la dada avui m'encanta.
0: Ah! Vinga, anem-hi.
6: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi va haver eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. L'an, que sabeu que és aquest cèrvid que és supergros,
0: ja
6: pesa 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui, us pregunto... Quants anys es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
0: Poca pista, eh?
6: Té la població d'ans més densa del món per superfície. Uau.
0: Jo diria 3 milions. Que és molt, no?
14: Però m'encanta perquè te la jugues tan així
0: al bosc. Sí, perquè hem d'anar de cara a barraca, que estigui.
14: De cara a barraca.
0: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
14: 700.000. 200.000.
0: Espera un moment, 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
14: Sí. Ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
0: Bueno, però si hi ha la major població...
14: 700.000, és que em sembla molt...
6: Per superfície,
0: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
6: La major,
0: no
6: és la major densitat, diguéssim, de població.
0: Doncs jo dic...
6: Marta Viana!
0: És que no m'has deixat canviar, a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
14: Home, és que 3 milions...
15: Què? Quants n'hi ha?
6: A veure, n'hi ha 350.000.
16: Anaves bé amb el 3, Carles.
15: Lara, t'hi has apropat bastant, eh? No, però guanya la Marta.
16: Sí, guanya la Marta.
6: Ai, Marta, 200.000 ha dit, no?
16: 200.000.
6: La Marta ha dit 200.000 i la Lara ha dit 700.000.
15: Ah, que has dit 700. M'he confusió. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
16: Us estic atrapant ja.
6: Que n'hi ha tants que fins i tot es fan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit, perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos.
16: Clar,
6: llavors,
16: clar,
6: causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ens moltes vegades destrossen els cultius. Però si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig que significa perill, que hi pot haver ants a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
15: Molt bé. Doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
6: Vinga, fins ara. Adéu.
15: 6:45 del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
17: Tu podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu oficial.
18: Oficial, corporativa, institucional, és com se sol definir, sí, sí.
17: Als anys 80, la primera veu masculina va ser aquesta. Mm.
19: Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
17: Carles Vinyoles.
18: Vinyoles, sí.
17: Quin tro de veu.
18: Un tro de veu. I jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell.
17: Una altra veu, diguem, de Catalunya Ràdio és aquesta.
20: 25 de juliol de 1992. Inauguració dels Jocs de la 25a Olimpíada de Barcelona a Catalunya Ràdio.
17: La Moneda.
18: Sí, Jonathan
17: Moneda. Una altra tro de veu, no?
18: Sí, i bé, i un símbol i emblema d'aquesta casa.
17: Ja, diguem que el que ha estat més anys sent la veu oficial, no?
18: Sens dubte, sí.
17: Posant la veu a Catalunya Ràdio, no?
15: Tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol, Roger, molt bon dia.
21: Molt bon dia.
15: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
21: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits del parlamentari a partir de 9:15. Això serà a l'Àgora, on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara en fa. Avui, especialment, anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació. També amb el cap d'Equitat Punt Org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor al rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Dius, ostres, avui no acabem de rendir. Doncs
15: passa.
21: Les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada 4 dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari. Això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Àgora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després, amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
15: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
21: Fins ara.
15: I d'aquí uns moments us escoltem al 93-201-7474. Línies obertes per parlar amb els més matiners.
22: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
23: Home, d'enhorabona.
24: Moltes gràcies.
23: Avi Bassas, l'avi en Toni.
24: Bueno, no cal insistir.
22: I les iaies.
25: Tu ets la iaia costurera.
26: Li he de portar els pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
22: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
23: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
27: Serà un lío.
23: Como?
26: Pues F-R-A-N, pues no.
23: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
28: Sex.
27: Francesc.
28: Sexca.
29: ¿Cómo?
23: Francesc.
28: ¡Fabregas, que no me sale!
29: O cada uno me llama como quiere.
22: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
30: Adiós.

0: regions.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, com anem?
1: Molt bé, que has dormit millor avui.
2: Sí, sí, sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, estic fent com un moret.
1: Sí.
2: Un moret de pedra seca.
1: Ah, mira, l'ella paleta.
2: És molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, eh?
1: Sí.
2: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
1: També et dic una cosa, s'ha de fer recte, això, eh? Perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
2: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
1: Ui, per favor.
2: Ja t'enviaré la foto.
1: Sí, perquè de cop i volta... A veure, no... Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi, eh?
2: Que ara em vindràs a donar lliçons a veure de com he...
1: He de dir-te que jo sóc molt manetes,
3: molt
1: manetes, eh?
3: Eloi, sí.
1: Aquí
3: sí,
1: t'estàs okay. equivocant, eh?
2: Doncs puja, puja aquí.
1: Sí, això.
2: Clar, tu, o sigui, tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat,
1: sí,
2: i a sobre vas a fer crossfit, ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
1: Sí. El mur és molt alt o no?
2: Doncs mira, de moment deu fer ja 1,5 metres.
1: Home, déu-n'hi-do,
3: com nosaltres.
1: En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
2: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37, i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa, i en previsió d'aquest canvi.
1: A veure, demà... aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
2: Demà a la tarda.
1: Demà a la tarda.
2: Sí, demà al matí serà tranquil, serà assolellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol durant el matí, és més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i, sobretot, a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més,
1: sí.
2: Amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i prelitoral de Barcelona. En comarques com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant més de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models, ara durant aquest matí que vagi sortint, s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on... Vaja, cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
1: Doncs haurem d'estar alerta amb
3: aquest
1: canvi.
3: Sempre els dimecres, eh?
1: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
2: Sí, sí.
1: Tens tota la raó.
2: Portem aquesta ratxa.
1: A veure què passa.
2: La setmana que ve no, la setmana que ve el dimecres crec que serà tranquil.
1: Sí, ho esperem, sí, ho esperem. Escolta'm, vigila'm el mur aquest de contenció, eh? Que m'estàs fent patir.
2: No, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
1: Ja em passaràs, ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això, i et dono el vistiplau de tot plegat.
2: Te'n riuràs.
1: Segur.
2: De les zones i del guerxo que ha quedat.
1: Eloi, que vagi molt bé, t'envio una abraçada.
2: Fins ara.
1: Adéu, Lara García ha fotut el camp.
3: Sí.
1: Vaig, ja està. Doncs
3: vinga. Lara.
1: Marta García. Ai, Marta García. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
3: Adéu, fins demà.
1: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades que dels oients que ens han trucat al 932074. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu, adéu. Vinga, va, que seguim.
4: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: I com cada dia estem fent ronjar cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93207474. Lara, amb qui parlarem avui?
3: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
1: Jordi, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com està, Jordi?
5: Bé, mira, aquí, llevat, ara al dematí.
1: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
5: No, de moment amunt anem fent.
1: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
5: A 4:45 poso despertador per llevar-me i per estar en peu a les

0: Clar.
1: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar. No sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió, ara mateix, saps?
2: Bueno, tinc una nena que té 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant, això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de avui en dia les generacions pugen diferent.
0: Clar, digue'm l'ara.
1: No, dic si et faria il·lusió tu, Jordi, que ella ho continués.
2: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que podem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria que continués, de veritat.
0: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
2: Sí, és una mica complicat, de veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure. Això és... No tens dies de festa, tens dies que tot és feina.
0: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent que, de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
1: A veure què fem.
0: Escolta'm, Jordi, arribem o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina ens recomanes ara? Quin està en el seu moment més òptim?
2: Ara, mira, comencem... Jo tinc figues tardanes, que són molt bones.
0: Bé.
2: I tenim els codonys i comencem les magranes, també, fruita d'hivern.
0: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, ara estan en un bon moment.
2: Ara estan al millor moment per consumir.
0: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que és una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
2: Vale, perfecte, gràcies, merci.
0: Gràcies, Jordi.
1: Adéu,
0: bon dia.
2: Adéu, bon dia. Adéu.

0: música de Bruno Mars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista, que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida.

0: I avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està 10 minuts de la ràdio.
1: Va, molt bé,
0: no? A Barcelona, a casa nostra, i explicarem doncs, la feina que fa des de la Fundació La Caixa.
1: No hauràs de caminar massa, doncs, no? Faràs passejadeta.
0: Anirem taxi, no? Anirem taxi, que això fa pujada.
1: L'actualitat comença ara mateix.
0: El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
1: Vinga, t'ho deixo tot a tu.
0: Adéu.
1: Adéu. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard.
2: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
3: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
4: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
3: Bé, no puc dir que no.
4: No.
3: Doncs això, comencem.
4: Quan t'ho diguis.
3: Doncs, va, comencem ja.
5: Puc fer un altre mil gràcies?
4: Vinga, fes.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica, se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, soc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda doncs, que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs, jo continuava siguent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació. No? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: i així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo ui, em va costar anys anar fent aquest camí. Però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas anar en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem, és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta, amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permeti fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors, això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els ho projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment doncs, vam participar en aquesta experiència amb una amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà, i realment, doncs bé, li van donar un premi en l'activitat, i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Bueno, amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I que perquè clar, la geometria la toquem, de manera i la podem transformar, etc, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més en determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal. Em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
5: Sí. Malauradament, hi ha persones que han tingut les experiències escolars en matemàtiques que podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix. Perquè a vegades, de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors te trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves, que diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per als comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit. No? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives. I segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres, en el Museu de Matemàtiques de Catalunya, diem que hi ha dos tipus de persones. Les que els hi agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els hi agraden, però que els hi agradaran, segur.
4: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
4: Sí, s'ensenyen bé.
5: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
5: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, ara ja hem anat millorant, ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores. Tots els quatre anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
5: i no homogeni. En mica en mica, no?
2: Anton,
5: i llavors què passa?
2: Digues.
5: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem
5: jo
2: a darrere.
5: Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diuen, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent, que són els nostres ramblers, i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida, o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas, podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
5: Accepto encantat, seré rambler. Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
5: Home, això me deixes en un mercat que potser serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
5: Què et sembla?
2: Vinga.
5: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs
5: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
5: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
5: Molt bé, gràcies.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar, on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema, perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
6: I escolto Rambla 54 a delta.cat.
7: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Also m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys. Sempre me'n recordaré. Nerea, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54... Però abans, una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
8: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Also què n'hauríem de saber?
8: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
2: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
8: Sí, de fet, és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
9: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, se li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
2: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
8: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
9: Ell sempre diu que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, clar, això va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament i, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
8: Sí, és clar, és que el Carlet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
8: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
9: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, clar, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li diia a mon pare: t'imagines que ara tu que sé el carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. De dir, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el carrilet. Però, clar, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repente, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant el pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un bar, jo dic, ai, l'agafarà alguna cosa, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
8: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera, era una manera... El territori, no? D'alguna manera, el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
9: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen: mare, quin munt de vegades hi canto el carrilet amb un fill o amb una filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt i suposo que és per això. I també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer, doncs diuen això, no?, que és una descripció perfecta.
2: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
8: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
9: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre el carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Si coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
8: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
9: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí. Però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo, el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista. I li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I com va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot aquest recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més...
2: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del carriler.
8: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el carriler de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions. Ah.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en el carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Almacelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la paloma fondita, no sé si li he de dir la paloma fondita, fondita paloma, com li he de dir?
8: Paloma fondita mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, paloma fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? Mm. I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensa que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno, fondita mexicana o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
7: Doncs la paloma fondita mexicana, yeah. Me'n recordo del pescador zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant. Quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l beues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment, donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que a la mà, no? De, bueno, col·loquialment, a la mà d'una parella, no? D'una de dues persones o així, els diuen Ricardão. Ricardão, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa, o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també em presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure, amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
8: Sí, s'ha d'aprendre. Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo, i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no? Aquesta energia que també porta la gent, no? Pot ser amb por, no? Una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no? O gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no? De ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisi amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com
7: materialista. Com un escàner, gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna cosa d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula... ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo soc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia, i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar, de tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols. Perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no? Perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès. Així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí, era... Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí, o coses, no?, i quan vas arribar tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar caves, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents, que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
7: paraulotes.
8: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, o per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura, també, com avui, no?, el dia de Diana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més a més, les situes geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado. Hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, aquesta és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de de moure,
7: sí,
8: no?
7: Com de sacsejar.
8: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar, tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
7: No cal anar a les sèries de Netflix, diumenge, no?
8: Exactament. Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
7: les, no li treien.
8: Les, no le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i sel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i ho posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, sel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de sarandiao, no? D'agitar, si no és sarandiao de sarandas, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de saranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir sarandiado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on ho siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, i a casa meva n'hi havia tres versions, però bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Baja California. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no? El pebrot, diguéssim, no? Escalivat no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges. Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més vulguis, coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment i cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, n'hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina, jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer, o parlar, o conversa, i en aquest cas, aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa, perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també senten Mèxic com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no?, o que treballen, o que van a feina amb mi, que és com, tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
10: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
11: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà, de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna Lacambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
12: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
13: Continguts en xarxa. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
14: D'on venen els noms dels planetes? Les civilitzacions antigues ja coneixien 5 planetes perquè es veuen a ull nu, sense necessitat de telescopi. Es veuen com puntets brillants en el firmament. Però què distingeix un planeta d'una estrella, si tots són punts brillants? Molt senzill.

0: ràpidament. També era el patró dels metges, dels comerciants i dels lladres. Pels grecs s'anomenava Hermes. Venus, pels romans, era la deessa de l'amor. Pels grecs també ho era, i es deia Afrodita. Mart era un déu molt important pels romans, era el déu de la guerra. Se suposa que pel seu color vermellós, que s'associa amb la sang. Pels grecs es deia Ares. Júpiter era el cap dels déus, el que manava. Pels grecs era Zeus. I Saturn era el pare de Júpiter. De fet, tècnicament, no era un déu, sinó un tità. En grec era Cronos, el déu del temps.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Sabies que...
3: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè, generalment, l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Exercici a casa per a gent gran.
6: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
4: Salut activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos a sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i en general engreixarem les articulacions.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització.

0: l'organització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A la B20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà amb direcció a Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Tenim per endavant un dimarts de temps una altra vegada ben tranquil. De fet, aquest matí ben pocs núvols arreu de Catalunya i només alguns de despistats. A la Costa Brava, que a més seran força locals. La temperatura ha pujat una miqueta respecte als últims matins i ja tornem a tenir aquestes mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda, a més, la calor tornarà a ser destacable. En el cas de Girona, una mica menys que ahir, però cap al Pirineu, les comarques de Lleida i de l'Ebre, avui un ambient força calorós. Aquesta tarda, amb 4 núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
4: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
4: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
5: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
4: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
0: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy, de Lleida Televisió.
6: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només 2 anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
7: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més que volem que generi prosperitat compartida.
6: Més de 2/3 dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ha ofert alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
7: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
6: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera Fira d'Oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
0: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta i valorava així aquests resultats del CIS.
8: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas la verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí, el pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
9: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Parc. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitosos. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial María José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
11: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. María de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
12: Les prioritats són els menors, les víctimes, les persones més desvalides, com discapaces, són la primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
11: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de Gana.
0: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
13: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
14: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
13: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: I més protestes encara perquè les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
15: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
16: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
15: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
17: Pintant 4 catifes vermelles, de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que, per tant, el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
0: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès.
18: L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, a Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
0: Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: 6 minuts per arribar a 8:45, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta, si més no, és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de la reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts. Excepte els de retorn a casa, a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte de la gira anterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2030. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a la P7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos, a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el sindicat majoritari d'ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Segura n'és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
2: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC, fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
5: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari que serà el que donarà realitat, no? A solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis. I, per tant, un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
5: Bé, no com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual, no? No ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol, que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten d'aquest finançament, no? I de polítiques diguéssim, governamentals que resolguin doncs, aquestes qüestions. I, per tant, doncs, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant doncs, ser ateses. Pot, fins i tot, tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats no? en aquest sistema educatiu, i anar treballant plegats per arribar doncs, a aterrar doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant en tant populisme.
2: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard, el 2031. Parlem d'un repte enorme. No sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
5: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa llustres, i, per tant, és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però, sobretot, si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no? per número, la climatització del seu centre. Així que demanem doncs, actuacions consensuades, treballades i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
2: Iolanda Segura, portaveu d'Usteca Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: I no deixem de parlar d'educació perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Beti Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Viada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
7: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que em feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
6: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
8: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs, entrar-hi no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs, bones ofertes de feina.
9: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
6: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
2: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que a Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
10: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
2: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
10: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde. Entonces también necesitamos, además de mayor temporalidad, necesitamos más cantidad de socorristas en playas y una mejor infraestructura, porque hoy por hoy trabajamos con enfermerías que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o en esas sillas precarias que mencionaban, que no cumplen con ninguna normativa de PRL.
2: Nacho, parleu d'un mosaic, parlaves fa uns instants d'un mosaic de platges amb protocols, dotacions i vigilància completament diferents. Quin impacte real té aquesta desigualtat en la seguretat dels banyistes?
10: Bueno, el impacto real es que tú puedes estar bañándote en un arenal de un ayuntamiento, caminar con tu familia 500 metros, 1 kilómetro, cruzar a otro código postal de otro ayuntamiento, siempre dentro del litoral catalán, y donde comenzabas a bañar había un servicio de salvamento y socorrismo y ahora en el arenal en el que estás no lo hay. Es decir, es una situación muy desigual en donde las y los profesionales estamos en situaciones muy precarias y las y los bañistas también a lo que tiene que ver con cómo uno se baña a la playa. Entonces, esto que tú mencionabas, que me parece muy importante, que es que el grupo que Protección Civil está impulsando y que se ha reunido sistemáticamente a lo largo de esta temporada, está consensuando unos términos mínimos para poder tener una legislación que termine con esta precariedad y que garantice temporalidad, mejor infraestructura y más socorristas. La manifestación que estamos convocando mañana nace de una profunda preocupación, de una impotencia, de un dolor muy grande que sentimos las y los profesionales, que estamos preparados a nivel teórico, a nivel físico, para poder realizar un rescate del agua, para poder hacer oxigenoterapia, para poder utilizar un desfibrilador, para poder intentar revertir una parada cardiorrespiratoria por asfixia por inmersión, pero también un sinfín de emergencias sanitarias para los cuales nosotros y nosotras somos los primeros respondientes que actuamos codo a codo con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con Mossos de Escuadra, con Bombers, con Salvamento Marítimo, con las policías locales. Y en esta situación lo que entendemos es que se debe jerarquizar a la profesión en el lugar que se merece, en el lugar que esta profesión ya tiene en otras comunidades autónomas y en otros países también. Hemos conseguido un convenio sectorial que fue histórico y que jerarquizó nuestras categorías profesionales, y ahora necesitamos de manera urgente, nosotros como profesionales, pero también la ciudadanía, que exista una ley que homogeneice los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán y que termine con esta precariedad para las y los trabajadores y con esta inseguridad para la ciudadanía.
2: Molt bé, i això demà és el que posareu en evidència a la manifestació a la plaça Sant Jaume. Recordem, demaneu una llei de socorrisme perquè la vigent data de 1972. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bon dia.
10: No, moltíssimes gràcies a vostès, que estem bé.
2: Més coses a les Masies de Roda a Osona. La plantilla de l'empresa ICAP Masterback Group s'ha concentrat aquest dilluns per reclamar la readmissió de dos dels delegats sindicals de Comissions Obreres acomiadats a principis d'estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Des del sindicat asseguren que han intentat establir contactes sense èxit amb la companyia per aclarir la situació i no descarten programar més mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar. I més descontents encara perquè les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
11: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
12: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
11: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
13: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
14: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
2: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
15: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
16: así de claro lo tienes, ¿no?
15: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França.

0: vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
1: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros, i que sortim a licitar les obres.
0: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
2: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
5: Adéu, Embaladits!
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment

0: doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: En uns minuts sumarem una nova valoració del discurs d'Illa amb Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 15 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
2: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: L'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6ª jornada de Lliga a primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard, explica'ns.
3: Molt bon dia. Doncs, a veure, tenim força volum de trànsit. A aquesta hora, de moment, per exemple, en el cas de l'autopista B23, entrant per l'accés sud, tenim la zona del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, tot aquest tram a ple, també de Sant Joan d'Espí, pràcticament fins a l'avinguda Diagonal. I en el cas de l'autovia 2, especialment entre Pallejà i Cornellà, també de forma intermitent. Entrant per l'accés, pels accessos nord, en el cas, per exemple, de la Pota Nord, i aturades de Santa Coloma, de Granollers fins al Nus, la C58, el tram pràcticament de Terrassa a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i la zona de Montcada, però tot més d'entrada, tot i que també una miqueta de sortida. Passem a l'autopista AP7, aquí tenim lentitud amb aturades entre Mollet i Barberà, intermitent, sentit de sud, i a la zona del Papiol, en aquest cas en sentit nord. Les dues rondes molt carregades, molt plenes, les dues, l'autopista C32 de Viladecans i Sant Boi, i també pel que fa a incidències hem de recordar, hem de dir que la T310, en aquest cas a l'altura de Riudoms, es dona pas alternatiu a causa d'un accident, de moment hi ha aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui ens espera un altre dia d'estiu sense embuts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, al matí ja està despertant o ha anat despertant amb una mica més de suavitat que no pas ahir. Sobretot estem tenint el que es diu inversió tèrmica, o sigui, que a les muntanyes i a les cotes elevades l'ambient és més suau i és molt més temperat que no pas a les fondalades. Hi ha alguns racons a hores d'ara a cotes de 1.000, 1.200, 1.300 metres d'altitud que ja passen dels 20 graus de temperatura actualment, també a prop de la costa. I podem dir que aquest matí doncs el cel estarà gairebé ras a tot arreu, hi haurà algun núvolet a la Costa Brava, poca cosa, també algun núvol prim que entrarà des del sud del país núvols d'esteles de condensació d'aquells núvols que formen els avions i poca cosa més. Aquesta tarda, estiu al 100%. Puja la temperatura respecte ahir a les comarques de l'Ebre, de Lleida i del Pirineu. I baixarà mínimament a Girona, però encara arribant fàcilment als 30 graus. Aquesta tarda amb 4 núvols esgarriats al Pirineu i demà, Helena, sí que tindrem un canvi de situació. Demà, mig matí, migdia, primers trons i acabarà plovent amb moltes ganes demà, al final del dia, a l'àrea de Barcelona. Demà en donarem més detalls i n'estarem molt pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
6: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
7: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
6: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
7: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
6: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Precisament sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta i que calen actuacions immediates, que urgeix accelerar-ne la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. D'altra banda, tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
0: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada, amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
8: Bon dia i gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
8: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important. Per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats diguéssim, que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40% i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones pues, a data de setembre encara no les hem cobrat. No? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
1: Sí que va anunciar, tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. Ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut. I ell deia que en només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent. I per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic que en feu?
8: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions pues, està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc. Àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit. No? Per tant, valorem el PAC Cura com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president doncs, realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat. No?
1: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
8: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic doncs, està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar a una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres on estem atenent persones de totes les tipologies i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització de adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
1: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi bé.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un 1:15, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara. Però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre. És a dir, els primers, o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui que es queda al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que qui cita Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% del suport. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitosos. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
10: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
11: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
10: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: I per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro, dos kilómetros, no se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'Escola de Bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals, com la revisió de complements, i altres punts a reforçar, com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta, per ara, la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
12: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase. I, per tant, esperem doncs, que això es pugui desbloquejar i puguem començar doncs, a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi doncs, velocitat a aquest pla de contaminants i que, per tant, puguem veure doncs, el més aviat possible doncs, les mesures necessàries per començar a treballar això de la forma en què ens agradaria a tots. No?
1: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a les Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
13: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
1: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó.
14: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
15: así de claro lo tienes, ¿no?
14: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: La Lliga Catalana ACB ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i el Barça. La més greu és la del jugador del conjunt del Segrià, Atuman Diagne. S'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. L'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta.

0: Amb 5 minuts arribarem a 9:15. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
7: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
6: També ha passat pel Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social, que ha lamentat que el discurs del president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
8: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
6: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
9: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
6: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona, Estació de França, provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: És la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
10: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
11: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
10: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
11: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
10: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
6: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix a accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
6: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
8: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
6: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Cinc minuts i arribarem a 9:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez, del Prat TV.
12: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el DORA 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
13: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport, ni ara ni mai.
12: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 10:45 del matí de diumenge.
6: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta-Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
14: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com, evidentment, a més, el seu paper, com tenen d'agent social.
6: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
15: El Joaquim i la Selen diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions de lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
16: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
15: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selen els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis de lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
17: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li o qui faci això estarà fent un frau.
15: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat de lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
6: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
18: La principal falla és la falta de servicis de salvamento i socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro, dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
6: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
19: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai.
20: A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
21: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
20: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
6: I abans dels esports, us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem, doncs, ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
22: Hola, Elena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrell. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
23: Hola, molt bon dia.
22: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
23: Sí, són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle, i si t'has de desfer. No? El que es pretén, sobretot, és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll, i per tant, contribuir també al benestar de tot el veïnat.
22: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles, per poder ampliar aquest parc?
23: Home, els inconvenients, primer, suposo que per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a emprendre aquestes ajudes. I després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, vull dir, amb elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i demés.
22: Ja per acabar, trobeu a faltar, doncs, aquesta mirada metropolitana?
23: Sí, sobretot el tema. Pensa que per accedir a Barcelona, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
22: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica, i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
6: Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
24: Hola, bon dia.
6: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
24: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butar, que ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
25: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa.
1: És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
24: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Udo.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
24: Qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
24: La Lliga Catalana ACB de bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyer. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
5: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
24: Adéu.
5: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

És dimarts 15 de setembre del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. El Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui, a la Laia de Déu, des d'una codinenca, entrevistarà a Pol Puello, membre del grup del Correfoc, el Follet i el Fantasma de Sant Feliu de Codines. Després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I avui acabarem el programa amb el nostre Cafè Cultural, on nosaltres tindrem aquí a l'estudi a un dels directors del Mercat de Música Viva de Vic, en Joan Rial, que ens explicarà quines són les novetats de la 38a edició i també quins artistes i quins objectius volen consolidar. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Mor als 99 anys la pastora en actiu més gran de Catalunya, Marina Vilalta de Bruguera. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.

0: actiu, va morir la matinada de dilluns als 99 anys. De fet, fins a la setmana passada encara va sortir amb el ramat d'ovelles que traia a pasturar per Bruguera, el terme municipal de Ribes de Freser, que era on residia des de feia molts anys, tot i que va néixer a la masia de Solanguit, a Ogassa. Des que era petita va mostrar una gran passió pel bestiar, especialment per les ovelles i per la professió de pastora. Podem sentir-la parlant-ne al programa Planta Baixa de TV3 ara fa un parell d'anys.
1: Poso la voluntat i mira, anar fent. Si es té voluntat, les coses també surten. Si no es té voluntat, no es fa res. S'hi ha de posar la voluntat i estimar-ho. Però mira, encara m'agrada pasturar-les i si no les pogués veure encara em sabria molt greu. Sí, sí, les estimo. Les ovelles les estimo.
0: De jove també va treballar durant un temps a la fàbrica en horari nocturn, però des que es va casar amb el seu marit es va traslladar a Cal Civí de Bruguera i des de llavors es va dedicar a viure pel seu ramat d'ovelles, que no era massa nombrós i que el pasturava ben a prop de casa. Només va sortir de Catalunya una vegada en la seva vida per viatjar fins a Mallorca amb avió i complir el seu somni de volar, però va tornar aquella mateixa tarda a Bruguera perquè enyorava les ovelles. I l'altra només parlava català i, com hem sentit al principi, era bona coneixedora de les cançons populars tradicionals. Per això va participar en gravacions del Festival Cantut amb 7 peces. Fa 3 anys va ser la protagonista del llibre Una vida a les muntanyes, la pastora Marina Vilalta, un segle arrelada a la terra, del periodista de TV3 Abraham Urriols. La publicació va donar visibilitat a l'ofici i just abans, el 2022, va rebre la Creu de Sant Jordi després d'una campanya en què es van recollir unes 5.800 signatures.
2: I el passat 11 de setembre, un motorista va perdre la vida en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui. Laia de Déu, una codinenca.
3: Un jove motorista de 28 anys, veí de Palau-Solità i Plegamans, va morir en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, concretament al quilòmetre 16,4, a l'alçada dels Saulons de Caldes. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra haurien rebut l'avís 10 minuts abans de les 2 del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta van xocar frontalment a la C-59 i, a conseqüència de l'impacte, el conductor de la moto va perdre la vida. En el lloc dels fets s'hi van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos i 3 unitats del SEM. Després d'aquests fets, ja són 93 víctimes que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. D'aquestes, 37 circulaven amb motocicleta. Des del Servei Català de Trànsit fan una crida a la màxima prudència i extremar les mesures de seguretat, especialment entre el col·lectiu motorista.
2: Sumem per Camp de Bànol es presentarà a les municipals, però encara no se sap si repetirà amb Junts, Isaac.
0: Fa 3 anys i mig, Sumem per Camp de Bànol es va presentar en societat i només 3 mesos després, la candidatura liderada per Oriol Lázaro i sota el paraigua de Junts va guanyar les eleccions municipals amb comoditat. Sumem va obtenir 4 regidors i un 33% dels suports. Lázaro va convertir-se en el nou alcalde de Camp de Bànol després d'un pacte amb el PSC i sense que fos necessari també va sumar-hi la CUP. Un govern ampli i cohesionat de 7 dels 11 regidors del consistori. Aquest cop Sumem no ha anat tan a última hora i ha engreixat la maquinària electoral 8 mesos abans dels comicis. Ho va fer en un acte dissabte al matí al final del passeig de Can Branques, que va congregar una vintena de persones i en què van assistir regidors, membres de la llista del 2023 i alguns dels nous fitxatges. La presentació, però, no va servir per aclarir el principal dubte sobre la candidatura. Quin serà el partit que la padrinarà? No s'ha d'oblidar que l'alcalde de Can Bànol pertany al govern del PSC de Salvador Illa des de setembre de 2024, després d'assumir el càrrec de director general de la Catalunya Exterior. De fet, no va desmentir que els socialistes haguessin trucat a la porta per reclutar-lo.
4: Els partits polítics d'àmbit nacional tots busquen poder presentar el màxim de candidatures possibles. Per tant, és obvi que si hi ha algú que té ganes i té intenció de presentar-se, doncs hi parlin i tinguin converses. De moment no s'ha tancat res, no s'ha decidit res, no s'ha convingut res. Per què? Perquè aquestes converses van ser pràcticament prèvies a l'estiu i encara quedaven moltes coses per acabar de definir. Ara ja amb aquest estiu hem anat concretant bastant.
0: No hi ha pressa per escollir quines cicles adoptaran, però la decisió tampoc s'eternitzarà. Lázaro deia que tenen la candidatura gairebé completa.
4: D'altres cares noves que han vingut, a més amb el que més m'agrada és que estem incorporant persones de Camp de Bànol de tota la vida. Persones de Camp de Bànol que van anar a viure fora i que han tornat. Persones que eren de fora i han vingut i s'han establert a Camp de Bànol fa molt temps. Però persones que també s'han establert potser no fa tant temps. I això ens dona una visió de Camp de Bànol que és molt completa i que ens ajuda a fer propostes molt enfocades a la majoria de la població.
0: A falta de concretar el programa electoral, el cap de llista de Sumem a les pròximes eleccions apuntava que tenen grans reptes sobre la taula, com per exemple en l'àmbit urbanístic o del manteniment de carrers. Sumem és la primera candidatura confirmada a la vila. Xavier Capdevila del PSC i Mariona Baraldés de la CUP no repetiran com a caps de llista i caldrà veure si els socialistes i copaires poden vestir una candidatura. Hi ha la incògnita de si Toni Riera continuarà al capdavant d'Esquerra, sota quina fórmula es presentarà l'independent Jordi Coc, i de si Aliança Catalana o alguna altra sorpresa irromprà al tauler de joc.
2: I el Temple Romà de Vic acollia dimecres la commemoració del Dia per la Prevenció del Suïcidi. L'acte va comptar amb en Francesc, testimoni en primera persona i una encesa d'espelmes. A Osona, el circuit d'atenció compta amb un programa específic de persones que han fet un intent de suïcidi. Andreu.
5: Señoras y señores, quería echar el telón a esta mierda de obra que era mi vida.
6: En frases com aquesta, en Francesc posava paraules de la seva experiència amb el suïcidi, un discurs que pronunciava amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a la Prevenció del que és un dels principals problemes de salut pública al nostre país. A Catalunya, l'any 2025 va deixar 556 víctimes més que en accidents de trànsit. Durant el discurs, en Francesc va presentar els pensaments suïcides com el fet de preparar-se per a una excursió.
5: Cogí mi mochila. La empecé a llenar con lo que yo creí indispensable para el viaje sin retorno. 4 botellas. La primera la llené de pesimismo. La siguiente de total desilusión. La tercera de todo me importa una mierda. Y la última botella más grande la llené de uy, ahora todos estarán mejor sin mí.
6: Va voler agrair el suport a la seva família i la feina dels professionals d'Osona Salut.
5: Por eso, cuando tengo esos días sin color o muy oscuros, espero a los miércoles, donde voy a terapia desde hace unos años, y allí tengo el honor de ser atendido y de haberlas conocido a dos pintoras excelentes que con paleta en mano hace que esos días tengan un poquito de color.
6: Durant l'última part del discurs, en Francesc va voler explicar com és la seva vida avui.
5: Ya vestido con nuestro buen traje de valentía, calzado con tus zapatos de marca Ayuda Profesional y tu abrigo fabricado de pura fortaleza virgen, intentarás enfrentarte a destinos diferentes de suicidio, aunque a veces puede ser que lo veas por el espejo retrovisor.
6: Tot plegat en un acte que enguany s'ha emplaçat en un espai públic i cèntric com el Temple Romà per insistir en trencar l'estigma. La jornada, a més, va comptar amb la lectura del manifest i una encesa d'espelmes en record de les persones mortes per suïcidi. Així ho explica el director de Salut Mental del Consorci, Juan Carlos Pascual.
7: Perdem una mica d'intimitat a l'hora d'estar amb les famílies. Pensem que per fer prevenció del suïcidi el primer que hem de fer és parlar.
6: I com diu el Francesc, abans de preparar la motxilla equivocada pel viatge equivocat, cal pensar en una frase.
5: Vivir es algo que no se puede dejar para mañana.
2: Cada dia el Servei de Neteja Viària de Cardedeu retira prop de 500 bosses d'escombraries de la via pública, sovint a dins al voltant de les papereres. Així que l'Ajuntament ha engegat una campanya per intentar-hi posar-hi fre. Enric Rubio, Red Televisió, Cardedeu.
8: Doncs sí, així és. Sota el lema Prou, l'Ajuntament de Cardedeu ha posat en marxa una campanya posant el focus directament en les persones incíviques. L'objectiu és reduir l'ús indegut de les papereres públiques i millorar la neteja i la salubritat de l'espai públic. Escoltem a Xavier Fèria, regidor de Medi Ambient. La iniciativa consisteix en la col·locació de 3 models de cartells en les papereres de Cardedeu que apel·len directament a la responsabilitat individual i deixen clar quin ha de ser l'ús. Residus de butxaca, com papers, embolcalls, xiclets o borilles. A més, en recorda que llançar bosses d'escombraries a les papereres comporta una sanció econòmica de fins a 400 euros. En el que portem d'any ja s'han posat més de 330 denúncies per incivisme. La campanya de sensibilització per combatre l'incivisme Prou se suma al reforçament del servei de neteja viari, que els últims mesos ha incorporat 4 operaris més. En definitiva, la finalitat d'aquestes actuacions de sensibilització i operatives és combatre les actituds incíviques, que, malgrat ser minoritàries, tenen un alt impacte per a tothom, tant a nivell de qualitat de l'espai públic com de sobrecostos al servei.
2: La marxa dels vigatans dijous al vespre i que també es va poder seguir en directe per al Nou TV va ser un dels actes més multitudinaris de la Diada de l'11 de setembre. Andreu.
6: Columnes de torxes i panons d'arreu d'Osona i el Lluçanès arribaven dijous al vespre a la plaça de la Catedral de Vic. D'aquesta forma començava la 24a edició de la Marxa dels Vigatans, l'acte més multitudinari de la celebració de la Diada de Catalunya a Osona. Seguia amb el diàleg de compromís aquest any entre els homenejats, els activistes Pep Musté i Teresa Putellas i la seva neta.
9: La llibertat, Carla, vosaltres la viureu.
10: Perquè vosaltres vau imaginar-la.
11: Reconstruïm la memòria.
10: Construïm la llibertat.
9: I és que venim de molt lluny.
10: I anem
9: molt més lluny encara.
6: En aquesta ocasió, la marxa va voler recordar la figura del jurista i professor de dret Domènec Parera, la presidenta d'Òmnium Osona i Lluçanès, Assumpta Martínez, en fa èmfasi.
12: que va seure a negociar amb Anglaterra per recolzar la causa estracista i garantir, a canvi del recolzament dels catalans, el compromís de respecte a les constitucions catalanes i els drets dels països catalans.
6: La història s'explicava a través de 5 escenes que mostraven un home que va decidir comprometre's amb una causa que considerava justa. A l'acte, per motius personals, no hi va poder assistir la jurista Magda Oranich, però tot i així, des d'Òmnium Cultural, van insistir en continuar a la lluita.
12: Perquè el país no pot decidir el seu futur i mentre no puguis decidir el seu futur no és un país normal, ni normalitzat, ni el normalitzarem. No defallirem. Que no renunciem als ideals per un país més just i més lliure. Visca Catalunya lliure i visca els països catalans.
6: En el fet de continuar la lluita també insistia el protagonista de l'acte.
13: Si calleu, aixequeu-vos. Si perdeu, torneu a intentar. Els Borbons ens poden prendre lleis, ens poden prendre llibertats, però mai ens podran prendre la llengua!
6: La marxa dels vigatans va acabar amb el cant dels segadors.
2: Per segon any consecutiu, la gimcama Dona Codinenca de la prèvia de la Festa Major de Sant Feliu de Codines ha estat un èxit després que recuperés l'any anterior l'AIO.
3: Una trentena de participants dividits en 5 equips van superar el diumenge 13 les diferents proves que es van anar trobant pel municipi. Unes proves de les quals rebien les indicacions per la ràdio FM que portava cada equip. La gincama va comptar amb la complicitat de diferents entitats del municipi i va començar precisament en un lloc que molts no havien trepitjat mai, el campanar de Sant Feliu. La Gemma Permanyer, directora de Dona Codinenca, ens explica com va ser aquesta primera prova.
14: Vam comptar amb la complicitat de l'Associació de la Fira del Rellotge i això va permetre que la primera prova la fessin a dalt del campanar de Sant Feliu, que això va ser un luxe pels participants perquè molts no hi havien pujat mai i era la primera vegada que veien Sant Feliu des de les alçades. Allà hi van trobar un got de festa major, que és un element que els servirà durant els propers dies i, de fet, una mica l'objectiu de la gincama era posar-se en moda de festa major i tenir tots els elements que s'han de tenir per poder-t'ho passar bé.
3: A partir d'aleshores, la gincama, com explicava la Gemma, els va portar per diversos punts del municipi, amb aquest únic objectiu, anar-se posant en aquest mood de festa major i aconseguir, doncs, els elements imprescindibles. Les obres de la plaça també van tenir el seu petit moment de glòria, amb una prova en què els participants havien de superar el recorregut amb els turmells lligats als dels seus companys amb un mocador de festa major. També hi van participar els geganters de Sant Feliu, que van portar els capgrossos i un dels gegantons fins al pati de Can Buixó. Allà cada equip havia d'inventar-se el seu propi ball de gegants. I la jornada encara va tenir temps per fer un viatge en el temps, construint corones i recreant una cavalgada de reis en ple mes de setembre. L'últim espai van ser els estudis d'aquesta casa, Dona Codinenca, on els participants es van trobar amb una prova que de ben segur no esperaven, una lectura dels Pastorets, tot molt nadalenc. I una gincama que, després de recuperar-se, com vam dir l'any passat, ja suma 2 edicions consecutives i que, vist el bon acolliment entre els participants, sembla que té ganes de continuar sumant-ne moltes més.
2: I el documental del Nou TV Pere Casacoberta, Esprint Trencat, coproduït per la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi al Festival Internacional de Cinema de Batumi, a Jorge Andreu.
6: Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, recollia el premi aquest dissabte al vespre a Batumi. El documental recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del camp a través l'any 1984 a Nova Jersey. El film es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gulp amb un èxit de públic. Ara el documental ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. També ha estat seleccionat a Eslovènia i a la República Txeca. El film es pot veure a la plataforma de la xarxa Més.
2: Tots els pobles tenen una plaça que d'una manera o altra acaba sent un punt de trobada. A Cardedeu és la plaça de l'Església, on durant molts anys s'ha anat concentrant bona part de la vida del poble, des de l'activitat religiosa fins al mercat, i on avui continua sent un punt de trobada que amaga una història marinera. Anem fins a Cardedeu, no, Enric?
8: Així és, Ona. De fet, podríem dir que en aquesta plaça és on hi passa de tot. I malgrat que això precisament és una de les coses que Cardedeu lluita per canviar i descentralitzar de les festes, aquí Tindret, la plaça de l'Església, continua sent un dels punts de trobada més importants del municipi. A dia d'avui encara s'hi fa el mercat setmanal, mentre que la festa major passa tant aquí com al seu entorn més proper, així com les diades com la de Sant Jordi o els Tres Tombs. És un punt de trobada vinculat a la religió, però també a l'Ajuntament, i és que fins a la Guerra Civil el consistori estava paret en paret amb la parròquia, creant així un centre del poble que encara esdevé com a annexa radial de la vida cardedeuenca. Escoltem a Marta Núñez Camproví, directora del Museu Arxiu Tomàs Balvei.
15: No hem d'oblidar que l'Església, des d'època medieval, era el centre des d'on creixia la població, si són les conegudes Sagreres, que més enllà d'una parada de metro a Barcelona, són aquestes 30 passes que hi ha al voltant d'una església, que era un espai protegit. Llavors, és normal que sigui on comencen a créixer les poblacions.
8: Una de les curiositats que amaga aquesta plaça és la capelleta que hi trobem just al davant. Cardedeu encara ens conserva moltes de capelletes, les quals donen nom a carrers i places. En aquest cas, la trobem davant de l'església, regalant-li el nom de Mare de Déu del Carme, com precisament Cardedeu no és un poble mariner. Després d'una tasca d'investigació des del Museu Arxiu Tomàs Balvei, es va poder saber que un dels primers propietaris era fill de Vilanova i la Geltrú, i que aquesta sentia una forta devoció per aquesta Mare de Déu, fet que no només va acabar desembocant en aquesta capelleta, sinó també en una petita festa major cada 16 de juliol en honor a ella, tradició que ja hem perdut aquí al municipi.
2: I la mostra de música Vic Sona celebra el primer quart de segle de vida amb una exposició commemorativa a la Biblioteca Pilar Invallès Andreu Jiménez.
6: El 28 de juliol del 2001, l'antiga sala Nexus de Vic acollia la final d'un projecte particular, un concurs de música moderna organitzat per l'associació Fresa Moviment Cultural d'Osona, l'Ajuntament de Vic i la botiga Bogunya Músic per tal de descobrir nou talent musical, promoure'l i difondre'l. Aleshores, una competició que guanyava el grup de pop-rock Chico de la Moto, el primer guardonat de moltes edicions que proseguirien el format. De fet, aquella primera projecció era ni més ni menys que l'embrió de l'actual Vic Sona, que 25 anys més tard celebra el primer quart de segle amb una exposició commemorativa. Sentim l'impulsor de Vic Sona, Manel Manzano.
16: Perquè era molt difícil gravar un disc, i en aquella època, als anys 2000, encara més, vull dir, no hi havia les eines que tenim ara. Llavors, el premi de gravar un disc era algú que motivava.
6: Amb els anys, el format es va anar reformulant, retornant a l'àmbit més comarcal fins que el 2010 van tomar-lo íntegrament l'Ajuntament de Vic, que l'havia coorganitzat des dels seus inicis. En aquest sentit, una segona figura important, Josep Maria Bruguera, aleshores responsable del Vic Jove, que va aixoplugar la iniciativa. Sentim-lo.
17: En aquell moment era com bastant important incorporar la música moderna amb totes les seves fórmules, el que anomenem genèricament rock, però hi ha molts subgèneres, incorporar-ho també el que seria el panorama cultural global de Vic i comarca i, a més, que aquests grups que tot just començaven poguessin mostrar la seva proposta.
6: Amb l'arribada de l'any 2010, però, va haver-hi un canvi de xip. El projecte va deixar de ser un concurs per esdevenir una mostra de música moderna, un format que es va mantenir així fins a 11 anys, quan va tornar a la fórmula original i a repartir premis. Tot un camí que l'Ajuntament de Vic recollia la tarda de dimecres passat amb la inauguració d'una exposició fotogràfica a l'Espai Lab de la Biblioteca Pilar Invallès per commemorar els 25 anys del Vic Sona.
2: I amb aquesta notícia acabem el repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
18: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
19: Molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Quins dies d'estiu una altra vegada... No hi ha manera de que marxi aquest estiu. A la gent que no li agrada la calor està... Realment està patint, perquè és que... mesos i mesos de calor. Portem 2 o 3 dies novament amb força calor, amb un ambient molt i molt càlid. Ahir temperatures de preestiu, més de 30 graus en últimes poblacions, i aquesta nit li ha costat baixar el termòmetre, temperatures fins i tot per sobre dels 20 graus cap al prelitoral. Només ha baixat una mica el termòmetre a la zona del Pirineu, que fa una mica de fresca, però una mica només, eh? És que, com deia, la situació és gairebé, gairebé de ple estiu. I avui serà un dia molt semblant al d'ahir, molta tranquil·litat meteorològica, l'anticicló està a sobre, tenim altes pressions i tenim un ambient molt assolellat, gairebé cap núvol durant el dia d'avui i unes temperatures molt semblants a les d'ahir, superiors als 30 graus, fins i tot els jocs més càlids s'acostaran als 33-34 graus de màxima. Temperatures altíssimes per l'època de l'any. Ja no sé gairebé ni què dir, perquè està del tot desfassades. I unes temperatures que els pocs dies no es reproduiran, perquè és que demà, en principi, ja me n'enfio gaire, hi ha un canvi de temps i les temperatures baixaran. Però bueno, ja ho explicarem demà. Avui, dia d'estiu, dia de calor i dia molt tranquil. Moltes gràcies, molt bon dia.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació de l'R3. Andreu, explica'ns, no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a la circulació de trens de la línia R3.
6: Per sort, no hi ha robatoris de cable de coure ni tampoc incidències, per tant, normalitat a la línia R3 i a les carreteres de la C-17, igual. Per tant, bones notícies. S'ha de dir que, de fet, el dilluns, el 9-9, i la seva edició va publicar on la portada es parlava dels robatoris de cable de coure de la R3, on ara s'ha hagut de fer una inversió de 17 milions d'euros per part de l'Estat per haver de reparar, doncs, aquests robatoris que fan per vendre al mercat negre el coure. Per tant, bé, ja veiem que tot plou sobre mullat a Rodalia.
2: És una frase que utilitzaràs molt, Andreu, aquesta temporada, plou sobre mullat.
6: Sí, i tant.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu.
6: A tu, bona.

0: I encara falten 3 minuts per arribar a 2:15 del matí i nosaltres farem un breu repàs de les portades dels diaris d'avui de Catalunya i Espanya. Andreu.
1: Doncs sí, mira, Ona, el tema principal que ha destacat les portades, evidentment, és aquesta guerra ara per la intel·ligència artificial que està enfrontant les dues grans potències mundials, és a dir, els Estats Units i la Xina, i bé, bàsicament és que tots els diaris catalans avui el titular li dediquen això, La Vanguardia, que parla doncs, que les tecnologies afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. El periòdico, igual, però a nivell català, Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral, i el diari Ara també en fa ressò, la IA enfronta els Estats Units i la Xina, Pequín reclama més controls i Trump tot el contrari. Veu que hi ha una conspiració malaltissa i la ONU adverteix que el desenvolupament de regulat posa en risc els drets humans. Per tant, ja veiem que la intel·ligència artificial avui és el que obre les portades dels diaris catalans. Pel que fa als espanyols, també en trobem alguns que n'en parlen, com és el cas, per exemple, del País, on el seu titular també fa referència a aquest pols entre les dues grans potències, on titula Estats Units i Xina lliuren el seu primer gran pols per al domini de la intel·ligència artificial. La resta de diaris espanyols no ho enfoquen, ja que parlen doncs, d'un dels altres temes que continuen sent notícia a l'estat espanyol, que és la crisi migratòria que hi ha a Ceuta. I bé, i també, evidentment, doncs, a la llei de nets, que està portant molta controvèrsia, sobretot als partits més de la dreta. Per tant, ja veiem que els titulars, els diaris catalans, s'enfoquen més en l'àmbit internacional sobre aquest conflicte amb la intel·ligència artificial entre Estats Units i la Xina. Els diaris espanyols, sobretot els més tirant cap a la dreta, evidentment, que continuen parlant de la crisi migratòria de Ceuta, i també doncs, d'aquesta llei de nets que el Tribunal Suprem doncs, tem que pugui tenir molts afectats.
0: Doncs aquestes són les portades dels diaris d'avui que trobarem al quiosc. Andreu, moltes gràcies. I ara, en una estoneta, a 9:45, serà el moment per l'entrevista, on avui la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà a Pol Puello, membre del grup de Correfoc, El Follet i el Fantasma de Sant Feliu de Codines. Després tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens faci un resum del que s'hi cou a Twitter. I després acabarem el programa amb el Cafè Cultural, on parlarem amb un dels directors del Mercat de Música Viva de Vic, en Joan Rial, que parlarà d'aquesta nova edició. 3 minuts i tornem. Fins ara.
2: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
3: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
4: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
3: Llibres, papereria i regals.
4: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
5: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
5: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecal.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
5: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
5: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
5: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecal. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
2: El nou FM, 92.8.
6: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: l'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
8: La sisena hora.
7: L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.
9: Amb
7: Miquel Giol i Eudald Puig.
10: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
7: A Les Portes de Troia, dimarts, a les 10 de la nit, al 9FM.
2: El 9FM. El nou so d'Osona.
11: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. Des d'aquest dijous i fins diumenge es donarà el tret de sortida a la Festa Major de Sant Feliu de Codines després d'un cap de setmana de la prèvia ple d'activitats. Avui a l'entrevista parlarem amb Pol Puello, ell és membre del grup del Correfoc del Follet i el Fantasma de Sant Feliu de Codines, de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
12: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui ens endinsarem en el món dels dimonis de Sant Feliu, del grup del Correfoc, perquè ens expliquin algunes de les seves tradicions de la Festa Major abans. Però saludem a Pol Puello. Bon dia i gràcies per ser aquí.
13: Bon dia, com estem?
12: Molt bé, i tu?
13: Molt bé.
12: Preparat
13: molt bé.
12: Per aquesta Festa Major?
13: Preparat, nerviós, ara ja, sobretot nerviós, amb moltes coses per acabar, però ho tindrem tot a punt.
12: Clar, aquesta Festa Major, ara comencem, teniu quatre propostes relacionades amb el món del foc. El corretrac a nocturn de dijous, el corretrac a circular de divendres, el correfoc infantil i el correfoc adult. Teniu tela, eh? Com es prepara una setmana com aquesta?
13: Una setmana com aquesta jo crec que es prepara amb molts mesos abans, per sort. Si ho haguéssim de fer tot en una setmana, no arribaríem. Doncs es prepara amb moltes reunions, quadrava moltes coses amb tota la colla, acabar de demanar tots els permisos a última hora, com sempre, reclamar tota la documentació a tothom, i amb molta il·lusió es prepara, sobretot amb molta il·lusió i amb la tranquil·litat d'haver fet molt bé la feina abans, d'haver preparat ja totes les estructures i els recorreguts i tot a punt. Sí, sí.
0: Pol, per qui no hagi participat mai, què és exactament un corretraca i també què passarà en aquest corretraca nocturn?
13: Un corretraca. Un corretraca és una traca valenciana, d'aquesta que va cremant metge i va combinant-se amb trons. I la nostra proposta és intentar córrer sempre per davant del foc i sempre el més a prop possible, si els més valents, doncs, ben bé els hi peten els trons sota dels peus. I llavors es tracta d'això, d'un recorregut d'entre 200 i 300 metres, on en el moment en què s'engega tothom comença a córrer davant la traca i, doncs, amb les complicacions que té, doncs, sempre està envoltat de gent que corre. Amb la complicació extra del corretraca nocturn.
12: Clar.
13: Que és la prèvia del correbars de Sant Feliu de Codines, on la gent ja va, doncs, amb el sopar i una mica entonat, i ja les rectes ja no són tan rectes i les curves es veuen com més tancadetes.
12: És més complicat, suposo. Clar, però divendres teniu el circular. Quina diferència hi ha entre aquest i el nocturn? Què canvia per vosaltres i també pel públic? Perquè entenc que ha de ser una mica diferent.
13: Exacte. No, el nocturn és més esbojarrat. Normalment sempre posem una metxa més ràpida i, bueno, doncs és el repte aquest més d'una edat més juvenil, ja més granadets. I després el de dissabte sí que és una mica més family friendly, més apte per tothom. Una metxa més lenta, doncs donem més espai entre els trons i que permet córrer, doncs, molt més en aquest ambient, doncs, més d'infants i famílies que el vulguin córrer i participar-hi també.
0: I clar, també aquest any hi ha un camp important perquè la plaça Josep Humbert Ventura està en obres. No sé si això us ha afectat a l'hora de preparar el recorregut i a organitzar les diverses activitats del foc.
13: Sí, sí, sí, és evident que per nosaltres la plaça era un lloc icònic per poder acabar, doncs, tots els espectacles, un lloc molt ample per fer els finals, però bueno, a tot li hem trobat solucions. El corretrac nocturn es manté el mateix recorregut que sempre. El de divendres, al migdia, sí que hem canviat una mica el recorregut, per tant tenim aquesta proposta circular, que també ens ha agradat molt, perquè també permet acollir a molta gent. I sobretot el gran canvi, doncs, amb els correfocs. No podem fer els grans finals a la plaça, però tenim un gran final preparat per l'infantil al pati de Can Buixó, que doncs, també doncs, tenint un espai recollidet també podrem fer un show molt xulo, i sobretot el final de correfoc adult al Pla de l'Os, que diem aquí a Sant Feliu, allà davant del Bar Talet. Tenim un espai, doncs, tallem la C-59, ens agrada molt en aquest poble fer aquests talls de carretera. Serà a les 11 de la nit, no patiu. I sí, també tenim un show molt xulo, diferent, perquè normalment sempre tenim estructures estàtiques, però serà una estructura així que podrem muntar i desmuntar, i quedarà molt xulo, també molt diferent.
12: Clar, em parlaves, no, d'aquests canvis, de com us han afectat les obres, perquè al final tot això, o sigui, els correfocs acabaven a la plaça. Aleshores, jo em pregunto, aquestes estructures que ens estaves parlant, com ho heu hagut d'adaptar? Vull dir, ara em deies que tallareu la C-59, momentàniament, la C-59 amb aquestes estructures, però quan us veu assabentar d'això, com ha sigut el canvi de reorganitzar unes estructures que vosaltres potser ja teníeu molt situades? Com ha canviat com canviarà el correfoc? Es viurà d'una manera diferent? Sí, no?
13: El correfoc serà bastant semblant. Al final, aquí a Sant Feliu sempre intentem cada any canviar el recorregut. Per tant, recorregut nou cada any implica que el canvi és evident cada any i no ens ha afectat molt en aquest àmbit. I les estructures també intentem que cada any al final sigui diferent. Per tant, simplement el que vam fer és, doncs, ja ubicar-ho en un altre espai, veure quina possibilitat teníem. Vam veure que l'única gairebé possibilitat per temes de seguretat i tal era, doncs, fer aquest tall de la C-59, i a partir de llavors, doncs, procés creatiu amb les estructures que ja teníem o creant altres estructures, com podíem, en 3 minuts, desplaçar aquesta estructura, muntar-la i cremar-la, doncs, per això, perquè no s'eternitzi aquest tall de la C-59, que si no, sabem d'alguns aquí de la policia local que ens començaran a empaitar tots.
12: Sí, de ben segur que sí. I clar, ara la plaça segurament tornarà a estar operativa de cara a l'any vinent. La intenció és tornar a fer-ho tot a la plaça o mantenir aquest canvi?
13: Sí, o sigui, la plaça per nosaltres és centre neuràlgic del poble, per tant, tan bon punt estigui a punt, si cal ja cremarem a la inauguració, si ens deixen, i sí, recuperar aquest espai, adaptar de nou les estructures, veure ben bé com és aquest terra nou que ens presenten, i adaptar-nos, sí, il·lusionats amb els canvis.
0: Pol, quan parlem d'un correfoc, el públic només veu el moment en què se surt a cremar i es fa recorregut, i l'última encesa, però què hi ha darrere que no es veu? Quanta preparació hi ha abans que comenci tot el correfoc?
13: Doncs per dir-te que al març, potser, ens hi posem.
12: Al març.
13: Al març. Aquest any al març ja teníem com el recorregut bastant decidit, amb aquest possible final a la carretera, que, doncs, que fins fa poc més de 2-3 setmanes no hem rebut l'okay del Servei Català de Trànsit i tot. I des de llavors, doncs, moltes passejades pels carrers, pensant a veure on podíem posar elements estàtics, on podíem cremar forques grans, i a partir de prendre decisions, doncs, començar a muntar. Un agost de moltes hores al local, de moltes idees i de molta preparació manual, i aquesta última setmana d'esprint per acabar-ho d'enllestir tot, ordenar i començar a repartir coses pels carrers, i tant.
12: I després ja farem recordatori d'horaris, recorreguts, perquè la gent ho sàpiga, però, clar, divendres és el torn del correfoc infantil, dels més petitons. Com canvia un correfoc quan els protagonistes són aquests infants? Què heu de tenir en compte i com es gestiona? Perquè al final no ha de ser fàcil.
13: I tant. El correfoc infantil, doncs, és això, és traspassar aquest protagonisme cap als menuts de la colla, d'acord?, i envoltar-los també d'un espai una mica més segur que l'espai esbojarrat que tenim normalment en un correfoc adult. Aleshores, doncs, tots els efectius de la colla adulta molt centrats en això, en que els nens no els hi falti de res, en estar pendents de col·locar bé un mocador en qualsevol moment, i això, la pirotècnia és evident que és diferent, és molt més segura, tant pels nostres dimonis com per també tota la gent que ho ve a gaudir, i sempre nosaltres el que demanem, doncs, que per un correfoc infantil el públic també sigui infantil. Vull dir, molt respecte pels dimonis, que potser amb els adults doncs t'hi tiraries a sobre, els abraçaries, els faries saltar, doncs amb els petits hem de tenir una mica doncs més aquest respecte de no anar-los a avassallar, sinó sempre entrar-hi amb una mica més de respecte, amb menys ímpetu, i sobretot que el correfoc adult està fet per nens i per a nens. Al final, és evident que les famílies hi poden entrar acompanyant els seus infants, és molt xulo això, així anem creant cantera a tots els pobles de Catalunya, sí. Però sempre doncs, amb aquest espai i aquest respecte pels nostres infants.
12: I abans de seguir, quines colles convidades trobaran els infants en aquest correfoc infantil?
13: Correfoc infantil, aquest any tenim dues colles convidades. Nosaltres funcionem doncs per intercanvis, les colles que convidem després ens conviden a la seva vila, i aquest any hem fet intercanvis amb la colla de Ripollet i amb la colla de Piera. Et diria els noms, però soc tan dolent pels noms de les colles que ho deixem així.
12: No passa res.
0: I clar, Pol, ara ens comentaves com era el correfoc infantil, també el dissabte hi ha l'adult. Quines colles convidades hi participaran? I no sé si teniu alguna manera per decidir qui ve o si feu intercanvi de propostes.
13: Sí, és això. Al final, a principi, bueno, ara ja quan acabem la nostra temporada, ja començarem a comunicar-nos amb altres colles, i funcionem, el món del foc funciona molt per això, per intercanvis. Com que tothom té les seves festes al seu poble, que conviden colles o tenen trobades de bèsties i així, doncs funcionem que si tu em convides, jo et convido. Llavors, a casa de cadascú posa la pirotècnia i el sopar, normalment, i es fa aquest intercanvi. I en guany, al correfoc adult, fem un intercanvi amb els Diables amb una de les moltes colles de Sabadell.
12: Sí, té moltes.
13: Són els Enculturats, si no m'equivoco. Sí. I molt bé, aquest any no vam poder anar nosaltres al seu correfoc. Anirem l'any que ve, més que res, doncs, per plans alfes i tots els caleus que hem tingut aquest any, que toquem fusta, que aquest cap de setmana no ens toqui, que segur que ara diu que demà plou, doncs ja que ho remulli tot i no tinguem perill. Sí.
12: I, clar, quan compartiu correfoc, ara parlàvem, no?, d'altres colles, de llocs diferents, d'arreu de Catalunya, trobeu que hi ha maneres d'entendre un correfoc o de fer-lo inclús diferent?
13: Sí, és evident que cada colla té doncs la seva normativa interna, la seva normativa doncs de com actuar dintre del correfoc, i sí, bueno, la gran diferència que parlàvem ara abans de l'entrevista és amb els balls de Diables, per exemple, que van doncs amb espardenyes, tenen com la seva forma de desplaçar-se dins del correfoc, exacte, serien els més tradicionals. I amb aquests doncs sí que cal doncs tot aquest respecte de no cremar amb carretilles per terra, més que res perquè van amb els peus destapats. Bueno, moltes coses petitonetes doncs que sempre cal pactar una mica abans dels correfocs. Nosaltres abans dels intercanvis ja avisem que som un correfoc bastant animal, bastant fora de lo convencional, per seguretat.
12: Per
13: no espantar ningú.
12: Perquè també, tothom ho tingui en compte.
13: Exacte, també avisem que a Sant Feliu hi ha moltes pujades i que acabes molt cansat a l'hora de cremar.
12: Sí, això segur.
13: Sí. Aquest any dona la coincidència que és bastant de baixada, però bueno, hem tingut anys d'escales, de rampes, més complicadets. O sigui que aquest any serà més light.
12: Bueno, està bé. Per la gent que vingui està bé.
13: I tant que sí.
0: I, Pol, des del punt de vista vostre, què voleu que tingui el vostre correfoc que el faci reconeixible i potser més diferent que la resta?
13: Tenim la sort de viure a Sant Feliu de Codines, un poble amb carrers molt estrets, molt cabroncetes a nivell de foc, i llavors aquesta és la nostra senya d'identitat. És anar a buscar sempre els carrers més punyeteros, el tram que hi hagi al túnel, i llavors doncs això, a partir de moltes estructures estàtiques que ens dediquem tot el dissabte a muntar, doncs que la gent es vagi trobant, a part dels Diables, que te'ls podries trobar a qualsevol poble de Sant Feliu, doncs trobar cascades, trobar túnels, trobar encierros, trobar xarxes, doncs tots aquests elements que hem anat incorporant any rere any i doncs que ja són molt característics de la nostra vila. I, bueno, com parlàvem abans, el que trobarem a faltar doncs, és aquesta plaça amb aquest gran final que ens permet la plaça doncs, deixar muntada durant tota la tarda, però de debò que no patiu, tenim un gran final preparat, que ningú se'l perdi, o sigui, a partir de les 10, 10:15, tothom cap a la zona del Talet, de la farmàcia, i a gaudir d'aquest final, que serà molt xulo també, molt diferent, però serà únic.
12: I per últim, ja per acabar, perquè se'ns està acabant el temps, això, recordem una mica dates importants vostres perquè la gent ho sàpiga. Quines dates hi ha? Hi ha el dijous?
13: Dijous, corretraca nocturn o de borratxos a les 12 de la nit. El divendres tenim cap a les 11 encendrem el corretraca circular des de la plaça de l'Escletxa i acabant també a la plaça de l'Escletxa. Si aneu seguint els gegants, faran una parada per tirar el corretraca, així que fantàstic. A les 8 de la tarda, a la plaça Santo Domingo, comencem el correfoc infantil que acabarà a Can Buixó, o sigui, acaba zona cèntrica perfecta per anar a dutxar-se i a sopar i cap als concerts.
12: Correcte.
13: I, per últim, al final de festa, la festa grossa, correfoc adult, el dissabte a les 9 del vespre, que comencem al pont de Can Xec, si algú no sap on és, plaça Sant Antoni, ja veureu el rebombori, no patiu.
12: Doncs fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Pol, per ser aquí aquest matí i per donar-nos totes aquestes informacions tan interessants sobre el correfoc. Gaudiu molt de la festa major i acremeu-ho tot.
13: Moltes gràcies. Ens veiem pels carrers.
0: Són 9:45 al Territori 17. Bon dia, Guillem, què tal? Com estàs?
8: Avui sí, avui sí. Què tal? Estem bé, estem bé.
0: Estem bé, eh?
8: Estem bé, estem bé. Estamos bien.
0: Molt bé.
8: Doncs va, comencem,
0: no? Com està la gent de Twitter?
8: Doncs mira, hi ha gent que està cansada ja de treballar i fa la pinta que són gent que tenen menys de 40 anys. Per tant, arriba els ànimos, sí, amb un els ànims. Va, per exemple, l'Àngela, que ens diu maneres de començar malament una setmana. Cafè descafeïnat. No, el cafè ha de ser amb cafeïna.
0: Mira, el cafè descafeïnat, si estàs sopant a la nit i vols fer-te un cafè com per tenir el gust, descafeïnat, però si no, no.
8: Jo he dit que estic molt en contra dels cafès sense cafeïna, dels tés sense teïna i de les llets sense lactosa, perquè entenc que...
1: I de la Coca-Cola zero.
8: Perquè llavors això ja... O sigui, vas en contra de la pròpia beguda, no? O sigui,
1: marketing.
8: És que...
0: És un acte revolucionari del dia a dia.
8: Va, avui aquest usuari també ens destaca el següent i diu reunió a 9:45, taca de cafè a 9:45.
0: Fatal, fatal, quin trauma això, eh?
8: El problema és de quin color portava la roba.
0: Segur que era clara.
8: Segur que era blanca.
0: Seguríssim, llei de Murphy, claríssimament.
8: Va, la Marta ho té molt i molt clar. Ens diu avui quines ganes de ser una senyora jubilada que es dedica a anar a Aquagym, presentacions de llibres, quedar amb les amigues, fer una segona carrera pel pur plaer d'aprendre i no ser una esclava del capitalisme.
0: Jo compleixo dos d'aquestes. Que és fer Aquagym i quedar amb les meves amigues. La resta encara no.
8: Et falta només anar a presentacions de llibres i ja ho tens,
0: sí, això. Sí, exacte.
8: Va, Anton, ens puntualitza això avui. Diu, no hi ha cap possibilitat que jo treballi fins als 65 anys. Diu, ni tan sols sé si avui aguantaré fins a les 5 de la tarda.
0: És que l'entenem.
8: Tots som ton. Va, aquesta d'en Pep, he de dir que no me l'esperava.
0: A veure.
8: Atenció, ens diu... Els gimnasos es caracteritzen per olors singulars. Fins aquí estem d'acord, oi? Mm-hmm. Però l'olor de marihuana fresca, la veritat, és que no m'esperava trobar-me'l.
0: Clar, marihuana fresca és igual a suor, literalment. Ho comentem amb les meves amigues, que la suor fa olor...
8: Sí?
0: A marihuana fresca.
1: No.
0: Uf, sí.
1: La marihuana
0: sí.
1: Fa més bona olor.
8: És un gran debat, eh? És un gran debat.
0: Sí, gran debat, sí.
8: Va, un altre que ens pregunta la Marta. Diu, vosaltres sou normals o també us alegreu quan us en proveu alguna cosa i no us va bé perquè així no t'ho compres i no gastes diners?
0: Sí.
8: Sí?
1: En sèrio?
0: L'entenc, sí.
8: Sensació de l'Ona.
0: Sí.
8: Ha trobat una amiga.
0: Sí, l'he trobat.
8: Doncs mira, ja la pots escriure. Va, i parlant de compres i de tot plegat, llegim a una comerciant que ens diu això avui. Diu, entra una persona, demana, li dic 10 amb 30, treu un bitllet de 100 i 30 monedes de cèntim. Diu, mira, no, si vols canvi de 100, no em donis les de cèntim. No putegis els comerços, que som gent normal.
0: Això és veritat.
8: Bitllet de 100 i 30 monedes d'un cèntim, eh? Ojo, eh?
0: Sí.
8: Ojo.
1: No huele un poco raro aquí.
8: Sí. En Xavi ens vol enviar una salutació. Ens diu, bon dia a tothom, menys el tio que se m'ha posat al costat i pel que sembla ha esmorzat 43 quilos d'all i oli.
0: Uf,
8: vigileu,
0: prou sisplau. Ja, sisplau.
8: Vigileu, sisplau, i sobretot si aneu a fer esmorzars de forquilla...
0: Exacte.
8: Que el que ve després és...
0: Sí.
8: I com que som molt fans de les tietes, una de la Montserrat, no?
0: A veure.
8: Va, ens diu, les veïnes acomiadant-se de les visites a la porta de casa des de fa mitja hora tampoc acompanyen per conciliar el son.
0: Ai, senyor.
8: Quan siguem grans també ens hi trobarem.
0: També ens passarà això, sí, sí.
8: I acabem amb una del Llorenç, que és la més maca del dia d'avui. Ona, Andreu, a cançó, posem-nos tendres, va. Diu, una de les parts de començar a viure en parella que menys es comenta i que em sembla més bonica és que a partir de compartir sabons, suavitzants i productes de neteja, sense donar-te'n, acabes associant la teva olor amb la de l'altra persona.
0: Que bonic. Que bonic és l'amor.
8: Oh, que maco.
0: Que maco.
8: Oh, que maco.
0: Guillem, que vagi molt bé i ens veiem demà a la mateixa hora.
8: I demà comença ja, eh?
0: Sí, sí.
8: Demà comença ja el show, eh?
0: Ja, i ara parlarem del show, ara parlarem del show.
8: Perfecte, fins demà.
0: Que vagi bé. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10, moment per seure i fer una parada al nostre cafè cultural.

0: d'aquest matí.
1: I com comentava en Guillem Sánchez, avui parlarem del Mercat de Música Viva de Vic, que comença demà, arriba a la seva 38a edició, i avui parlarem amb un dels directors, amb en Joan Rial, director artístic del Mercat de Música Viva, i el tenim per telèfon. Joan, bon dia, què tal? I gràcies per estar amb nosaltres.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Molt bé, amb ganes del Mercat de Música Viva, suposo que tu també, oi?
2: Sí, amb ganes de que arribi ja, acabant els últims detalls, i que comencin ja pues, els nervis i les ganes. Sí.
1: Joan, l'any passat vau assumir per primer any la direcció artística i un any després, aquesta 38a edició també es presenta com la consolidació del nou model. No sé, què diríeu que ha canviat realment del mercat des de respecte a l'etapa anterior?
2: No, l'essència bàsica i essencial del mercat és la mateixa. Nosaltres pensa que som gent d'aquí, de Vic, que hem amat el mercat des de petits, fins i tot hi hem treballat, hi hem tocat. Vull dir que coneixem molt bé el que ha fet sempre el mercat i hi ha moltes coses que mai canviaran. L'esperit eclèctic, el treball de sector, la proximitat amb la indústria, tot això són tres característiques que sempre seran faci la feina, no? Potser nosaltres hem treballat molt per oferir un punt més d'espais de ciutat, d'obrir certes esglésies, de posar escenaris més al centre i no tan apartats, i potser intentar cridar una mica al públic de Vic per dir-li que el necessitem, perquè com que volem que els professionals comprin molts concerts, el millor que pots tenir a l'hora de comprar un concert és un públic entregat, i tenim el de Vic, i el cridem a venir i assistir al màxim de concerts possibles.
1: Clar, Joan, 72 actuacions, 35 estrenes i més de 1.700 propostes que heu rebut, una dada que és la xifra més alta de la història del mercat. Què us diu aquesta dada sobre la percepció que té el sector del mercat i també com es fa la tria? Perquè, clar, són moltíssimes propostes sobre la taula.
2: La dada el que diu és que el mercat està en un molt bon estat de salut. No és res excepcional, és una feina feta durant molts anys, és normal que cada vegada hi hagin més projectes i que se'n presentin més. 1.700 és un número molt important, però hem de tenir en compte que el mercat té 38 anys d'història, és a dir, hi ha molta gent que ha fet molta feina, i tot això és una mica gràcies a ells, també. I pel que feia, la segona pregunta no la recordo, disculpa. M'has dit les propostes...
1: Sí, clar, com es fa la tria... Perquè, clar, hi ha moltes propostes, sí.
2: La tria, nosaltres l'any passat vam començar una idea de mercat on hi havia uns certs espais, certs escenaris, i hi va haver concerts que van funcionar molt bé, hi va haver concerts que van funcionar malament, i a partir d'aquí nosaltres intentem buscar nous referents per cada espai, no?, i nous projectes a partir de tot el que ens arriba a la convocatòria. Sempre cal que els projectes tinguin tres característics, i és que siguin projectes ambiciosos, que estiguin ben treballats, que siguin singulars, que tinguin capacitat d'anar fora i que siguin artísticament molt interessants. Si un projecte té tot això, segur que podrà tocar el mercat.
1: Clar, perquè recordem que el mercat té aquesta doble naturalesa, no? Al final és un mercat, és una fira professional, però també acaba sent un esdeveniment musical que està obert al públic. Com es troba aquest equilibri, no?, entre les necessitats del sector professional i també les del públic que doncs, va als concerts a gaudir de la música en directe?
2: Bé, jo crec que l'equilibri es troba en repartir, en que el mercat duri molts dies, que en dura 5 ara mateix. El dimecres, el dijous, el divendres, potser el caràcter és més professional, i el divendres, el dissabte i el diumenge són dies més a ciutat, no? Per tant, el divendres és aquest dia compartit entre professionals i públic, on Vic s'omple tots els carrers de gent, tant de gent amb la seva acreditació al coll, com de gent que ve a disfrutar dels concerts. I jo crec que l'equilibri és buscar una programació que tingui una eclecticitat, que tothom pugui gaudir d'algun altre concert. És impossible trobar algú que li agradi o pugui gaudir de tots els concerts del mercat, ni tan sols nosaltres mateixos, que ens forcem molt també a programar coses que no són del nostre... No sé com dir-ho, que no som fans d'aquells grups, perquè sabem que la indústria és molt més gran del que podem assumir nosaltres, però com que costa tant assumir tot el cartell del mercat, això vol dir que és apte per a tots els públics.
1: Clar, Joan, abans comentaves, no? l'any passat veu obrir un nou espai, que és la Catedral. Sí. I aquest any també tenim una novetat, no?, que desapareix un dels escenaris més mítics del mercat, que potser era el Sucre, i aquesta programació passa a la Carpa de l'Atlàntida i també a la Catedral. Què us ha portat a prendre aquesta decisió?
2: Bé, nosaltres creiem que els concerts... que els concerts que es feien al Sucre eren concerts grans, massius, de grups enormes, i nosaltres, aquests concerts mítics amb molta gent, volem que passin a la Plaça Major, no? I un cop entès aquesta premissa de que volem que la Plaça Major sigui l'epicentre dels grans concerts del mercat, el Sucre era un espai que ens quedava, doncs, massa gran, massa ampli per les propostes, potser un punt més undergrounds, més independents, que volem posar en aquella hora, en aquells dies, no? Com antigament havia set el Sucre. Sí. Per posar aquestes propostes, el context ideal no és un esplanada, un pàrquing tan gran com el Sucre, sinó que tenim la Carpa Atlàntida, que és un espai meravellós al costat del riu, també cobert, per si plou, amb tot tipus de serveis i amb un so impecable, que volem aprofitar, i creiem que serà un èxit de convocatòria i que els grups podran gaudir i expressar el seu art molt més eficaçment a la Carpa que en un gran escenari com el del Sucre.
1: També aquest any poseu en marxa el Mercat de Música Viva Pro 360, que està pensat per als joves professionals del sector. Clar, no sé si això ho heu fet perquè heu trobat alguna carència en aquesta generació, o què voleu que s'emportin de Vic?
2: No, la carència en la generació no. Nosaltres confiem molt en el jovent i la generació nova que puja. Simplement creiem que el sector de la música és un sector que històricament ha estat un punt maltractat, costa molt de dedicar-te a la música, ha estat molt precaritzat, i tal com tots els sectors tenen espais de formació, no? Sembla impensable, no?, que un informàtic, per exemple, que treballi en una empresa qualsevol informàtica, no es vagi formant amb les novetats que van passant i les maneres noves de funcionar. És impensable.

0: anar a passejar i a descobrir grups, que vagin a la catedral, que vagin a la plaça, que vagin a la carpa, que és tot gratuït, que vagin també a l'Església dels Dolors, a l'Església de la Pietat, que hem preparat uns concerts fantàstics per descobrir música un pèl més avantguardista, i que s'acostin al Teatre Atlàntida a mirar propostes molt consolidades que segur que disfrutaran.
1: Doncs Joan Rial, director artístic del Mercat, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres aquí al Territori 17. Que vagi molt bé aquesta 38a edició. Recordem, 72 actuacions i 35 estrenes. I molta sort, i esperem que el Mercat doncs duri per 38 anys més.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs amb aquesta entrevista d'en Joan Rial acabem el Territori 17 d'avui. Nosaltres sabeu que hi tornarem demà a les 9 del matí, com sempre, puntuals. Que vagi molt bé.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidor, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès i que se l'ha detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten també l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
2: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DURA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit, el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió.

0: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
1: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
2: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
3: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
2: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
1: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
2: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran en el certamen en aquesta jornada.
1: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
4: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció el dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a pla d'hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper pla d'hora. Albert Güell, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
8: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
7: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de l'inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
1: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
2: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
1: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
2: La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
9: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. insisteix

0: Això, aquesta ampliació de l'aeroport, no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
1: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
2: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
4: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
3: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà i Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
2: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
1: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
5: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovi la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
2: Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
1: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
6: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
1: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
1: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
2: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
8: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
9: Establir vincles amb dones referents de la comunitat. identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
8: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
2: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
1: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
2: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
11: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
10: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
2: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, reclamen una llei de socorrisme.
1: Per això, socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
12: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: Justament l'Ajuntament de l'Escala, l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui, que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
13: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
14: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, zona la plaça Catalunya, no? Un pàrquing soterrat amb la seva problemàtica, I està sortint bé.
13: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
2: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
15: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
16: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
15: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
7: Notícies en xarxa.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes. El mes d'agost a Catalunya hi arriben ja al 4% d'encariment interanual. És el més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
1: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
17: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
1: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
18: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
1: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada d'un 3,8% interanual.
2: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri el desballestament la moto de combustió. Anna Ruiz, bon dia.
19: Hola, Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Sagarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
20: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
19: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
2: I és moment per a la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells a Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
21: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de Castells, Xavier González.
0: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
21: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
2: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva madura a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents, i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
22: When you sit to see Aida and you listen to the...
23: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet, on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara, i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
4: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radamés.
2: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
24: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
25: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus. Petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
24: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
26: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
24: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
27: I'm 100% there.
28: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
24: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé, i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
28: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
24: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana. I mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, el tècnic Manolo González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
3: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix.
24: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia i fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? És recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors, la fisioteràpia, en aquest camp, ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor, no me moc, i és tot el contrari, encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El Consell de Ministres aprova el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
9: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
7: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
10: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
11: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
7: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
10: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
12: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
7: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
10: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
7: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
10: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
7: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029, es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
13: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
7: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb meixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció el dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
17: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, una parte sería para digamos, los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
16: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente, finalment, ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
7: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
10: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
11: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
10: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
18: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i, a més, aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
10: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
7: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
20: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
19: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
7: No deixem les infraestructures. El govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
11: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
21: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà i Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
7: I encara una notícia més de l'àmbit polític. Ho hem sabut fa molt poca estona. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
10: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
15: Notícies en xarxa.
7: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
22: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
23: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
22: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, Fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
7: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la comissió municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
10: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
7: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
1: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
3: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
1: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
7: Ens situem ara a Manresa. Allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Corriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
5: Hi ha una idea malentesa, que si tu li parles castellà al nou vingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar, i al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
4: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
15: Notícies en xarxa.
7: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
25: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
24: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
7: No deixem al medi ambient. Demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
10: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
7: Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
0: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
2: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguin fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
0: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
15: Notícies en xarxa, edició migdia.
6: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
10: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
8: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
10: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada d'un 3,8% interanual.
6: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona la Torre, Ana Plaza.
9: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi havia al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
12: Doncs és refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
9: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
6: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
26: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona, ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
27: Está muy bien. Antes me tenía que esperar una hora para ir al Insti. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
28: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
26: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
6: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
11: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tàrraco Arena Plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
13: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
11: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a la TAP.
14: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
16: La sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional, que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, ho destaca Joel Pla, programador de L'Única.
17: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre. Vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
16: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del Principat d'Andorra.
14: I és moment per la informació esportiva. Amb el Joan Barbarà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
18: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
19: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus. Petits, com passa en una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
18: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
20: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
18: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
21: I'm 100% there.
29: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
18: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butar, que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
30: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix.
18: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
14: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 14 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Pigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que partits i entitats reivindiquen la defensa del català en els actes de la Diada. 8 dones i 4 entitats reben les mencions d'honor Vila de Sant Feliu de Codines. Un motorista de 28 anys mor en un accident a la C-59 a Caldes de Montbui.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dilluns 14 de setembre.

0: dels herois del 1714 és posicionar-se clarament a favor de que Catalunya pugui tenir un estat que no depengui d'Espanya. I ho veiem, aquesta violència, aquesta mateixa submissió, la veiem, doncs, per exemple, aquest mateix any, el 2026, quan l'Alguer, un noi de 16 o 17 anys, va rebre una pallissa brutal en mans de la Policia Nacional per portar una estelada en un partit a ells. A ells, països catalans. Fins i tot en el nostre propi país no ens deixen ser qui som.
1: Cabuti també ha destacat el fet que en aquesta plaça hi onegi l'estelada des de que es va constituir l'actual govern. De fet, el PSC no participa d'aquest acte des de l'11 de setembre de 2023 per la presència d'aquesta bandera. El consistori, Primàries Codines, Junts per Sant Feliu de Codines, Junts per Catalunya i Esquerra han fet ofrena floral. Els partits, a més, han fet discursos. Primàries Codines s'ha centrat en la defensa de la llengua catalana, la llibertat individual i el dret a decidir. Escoltem Oriol Rifà.
2: I perquè, malgrat els anys de repressió, de renúncies i de promeses incomplertes, no hem deixat de ser un poble que vol ser lliure. L'Estat espanyol ens ha demostrat massa vegades que no està disposat a reconèixer plenament la nostra sobirania. Ho hem vist quan hem volgut votar, ho hem vist en la repressió contra l'independentisme i ho continuem veient cada vegada que la nostra llengua és qüestionada, atacada o relegada.
1: Junts per Sant Feliu de Codines ha fet una mirada al passat i especialment a la resistència de Catalunya durant més de 300 anys, malgrat els intents d'esborrar-la. Però el seu portaveu, Pere Pladevall, també ha fet una mirada al futur, reivindicant la cultura, la identitat i els serveis públics.
3: El patiment d'ahir és la victòria del demà. Mentrestant, però, cal no deixar de banda que per tenir una pàtria plena cal seguir caminant junts, colze a colze, enfortint els nostres serveis públics, la sanitat, l'ensenyament, la seguretat i els serveis assistencials, que darrerament estan patint una crisi de creixement. Catalunya té més habitants que mai, més diversitat que mai, més gent gran que mai i necessitem que els nostres impostos s'amollin a les necessitats reals de la població o correm el risc de trencament social, que en el nostre cas també seria d'identitat nacional.
1: Junts per Catalunya ha destacat els 50 anys de la recuperació de la Diada amb la gran manifestació a Sant Boi, en la que es va reclamar la llibertat, l'amnistia i l'autogovern. Escoltem Martina Codina.
4: Perquè la llibertat d'un país no es conserva sola. Cal defensar-la. I avui, Catalunya continua tenint reptes importants. La defensa de la llengua. Un autogovern sovint limitat. El dèficit d'inversions. I la necessitat de construir un projecte nacional ambiciós i compartit. Davant d'això, no podem resignar-nos. Cal treballar per un país més lliure, més fort i més conscient de la seva identitat.
1: Esquerra ha recordat els 100 anys dels fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià, així com la vigència de treballar per la independència. Escoltem Dani Fonoll.
5: Una Catalunya diversa i inclusiva, orgullosa de la seva llengua i de la seva cultura, però oberta a tothom que vulgui formar part d'aquest projecte compartit. I sabem que per fer tot això necessitem més capacitat de decidir. Necessitem poder decidir sobre els nostres recursos, les nostres infraestructures, els nostres serveis públics i, sobretot, allò que afecta la vida dels catalans i les catalanes.
1: El Centre Excursionista, el grup de comerciants, Ona Codinenca, el grup de treball Pompeu Fabra i la societat civil també han fet ofrenes florals i parlaments. Jordi Joan, en representació de la societat civil, que va penjar estelades durant el pas del Tour de França per Sant Feliu, ha cedit a l'Ajuntament una estelada de grans dimensions. L'acte s'ha acabat amb el cant de la senyera, dinamitzat per Núria de Dinyà.
6: L'acte institucional de la Diada Sant Feliu de Codines s'ha fet al jardí del Museu de Can Xifreda, on s'ha fet el lliurament de les mencions d'honor Vila de Sant Feliu de Codines a aquelles persones o entitats que han treballat en benefici del poble i del país. Aquest any s'ha reconegut la tasca de 8 dones i de 4 entitats. Ens en dona més detalls la Gemma Permanyer.
1: Pilar Sala, Maria Rosa Riera, Maria Assumpció Segalés, Pilar Tura, Carme Tura, Montserrat Fontrodona, Tresina Plana, Roser Espinet i Maria Pujol han rebut mencions d'honor Vila de Sant Feliu de Codines aquest divendres en l'acte central de la Diada de l'11 de setembre al municipi. Un guardó que també han rebut les entitats La Tienda, l'Agrupació Sardanista i les comissions de Reis i de Festa. Les mencions reconeixen trajectòries o el compromís col·lectiu de persones i entitats del municipi, que amb la

0: seva tasca contribueixen a fer un poble i un país millor. Pilar Sala Vergés, modista de professió, va aprendre l'ofici quan tenia 14 anys i des de ben jove ha compartit el seu coneixement amb els altres. Als 17 anys ja ensenyava a cosir a dones immigrants al barri de Sants i posteriorment amb l'associació Aret, durant dècades ha ensenyat a cosir a la presó de dones de Batràs. També ha fet classes de patchwork al casal de la gent gran. Té 95 anys i continua compartint aquest coneixement. Albert Serrats, presentador de l'acte, li dedicava aquestes paraules.
1: Una trajectòria marcada per l'esforç, la constància i la generositat i la voluntat d'ajudar els altres. Per tota una vida dedicada al treball, a l'aprenentatge, a l'ensenyament i al servei als altres, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines et reconeix aquesta menció d'honor de la Diada de l'11 de setembre.
0: Maria Rosa Riera Conti, coneguda per moltes generacions com la Mari de l'Escola Jaume Balmes, ha rebut la menció en reconeixement a l'impuls del programa L'èxit de lectura entre infants durant 14 anys, fent de la lectura una eina d'oportunitats pels infants del municipi. La menció reconeix la dedicació, el lideratge i el compromís de la Mari per fer que la lectura sigui una oportunitat per moltes generacions i que la vegin com alguna cosa més que una tasca escolar. Escoltem Mari Riera.
2: Està científicament demostrat que una bona comprensió lectora implica un bon èxit escolar. Una cosa va junt amb l'altra. I la manera de portar-ho a terme aquí en el poble és un operador, bueno, tot arreu, el programa és així, vol dir que una persona més experta acompanya una criatura amb les seves lectures. Així que doncs, li ensenya les estratègies, li dona maneres de fer, però sobretot li dona seguretat, li dona confiança. I és des d'aquesta confiança que el nen pot créixer, pot estimar la lectura i pot aprendre.
0: També s'ha lliurat una menció a les mestres de català del casal d'avis, Maria Assumpció Segalés, Pilar Tura, Carme Tura, Tresina Plana, Roser Espinet, Maria Pujol i Montserrat Fontrodona, per la seva dedicació, generositat i compromís amb la llengua catalana, dones que al llarg dels anys han dedicat temps, coneixements i paciència a ensenyar el català al casal d'avis, una tasca que ha permès que moltes persones grans que parlen català però no el saben llegir o escriure l'aprenguin. Escoltem Carme Tura.
3: Aquesta oportunitat que ha donat l'Ajuntament, però sobretot el Casal d'Avis, que és qui ha promocionat el català entre la gent gran, i sobretot donar les gràcies a tota la gent interessada en aprendre el català, perquè això vol dir doncs, que la nostra llengua romandrà viva.
0: La Tienda, l'entitat especialitzada en la música màquina, que munta festes a la sala del centre cívic, ha complert 25 anys i ho celebrarà aquesta festa major. Ha rebut la menció d'honor per la seva aportació a la vida cultural i musical de Sant Feliu durant un quart de segle. Francesc Estorgó ha parlat en nom de la Tienda.
4: Només agrair pues, a tot aquest equip que ha tingut la constància de 25 anys. No ha sigut fàcil, hem passat de tots colors i bueno, a tot el poble per apoyar-nos sempre i, bueno, i avui pues, a l'Ajuntament per reconèixer el treball que hem fet durant 25 anys. Així que, bueno, moltes gràcies i visca Catalunya.
0: També ha rebut la menció l'agrupació sardanista de Sant Feliu per 25 anys de trajectòria i per haver mantingut viva la tradició i haver-la traslladat a les noves generacions. L'agrupació ha convertit la sardana en un punt de trobada entre persones per compartir i per fer poble. Antoni Capdevila és el president de l'agrupació sardanista.
5: 25 anys, són molts anys. La llàstima és que no només han passat per les grans, sinó per nosaltres, també. Vull dir que també ens hem fet molt grans. Sembla estrany, però els anys van passant i no tenen doncs compte. Com ha dit la Tienda, ens hem vist de tots colors i de tota manera, però aquí estem, lluitant, i en aquest moment estem en un moment realment bo, en el món de la sardana. Aquest moment de Sant Feliu està molt bé. Però sempre dic el mateix. No només és la Junta que tenim aquí dalt, sinó també el poble de Sant Feliu, que sempre ha estat al nostre costat. Sempre que hem fet una ballada, sempre que hem fet un acte, sempre que fem la plec, sempre els hem tingut al nostre costat. I això sembla que no val molt, perquè per molt que fem nosaltres, si vosaltres no hi sou, no sabeu de res. Per tant, moltes gràcies a tots vosaltres i l'aplaudiment no només és nostre, sinó que també és vostre.
0: La vetllada també ha reconegut amb una menció la tasca de dues comissions clau per mantenir les tradicions i les festes dels codinencs. La Comissió de Reis, que s'encarrega que la nit més màgica de l'any tingui tota la màgia, i la Comissió de Festes, que, entre d'altres, organitza i programa la Festa Major, que aquest any fa 20 anys que es va crear aquesta comissió. Lluís Vilalta ha parlat en nom de la Comissió de Festes i Francesc Roure en nom de la Comissió de Reis.
6: Major, si no hi hagués entitats, tampoc hi hauria festa major, per més comissió que hi hagués. Per tant, agrair, primer que tot, bona diada a tothom. Agrair als ajuntaments, agrair a les entitats, agrair a tota aquesta gent que fa possible que Sant Feliu sigui un poble viu.
7: Com deia, la nit és una, és màgica, però per nosaltres la feina comença molts mesos abans. Passat festa major ja ens posem a treballar i la nit de Reis, com deia, la nit més màgica no seria el que ha estat durant aquests 20 anys sense tota aquesta colla de gent i molta més gent que avui no ha pogut ser aquí amb nosaltres. Per tant, jo crec que la menció, sense tota aquesta gent que hi ha darrere, que ha pencat moltíssim cada nit, doncs seria impossible.
0: A banda de les mencions, s'ha lliurat un reconeixement al jove Ernest Codina Vilarrasa per haver assolit un 9,4 a la selectivitat d'aquest any, la segona millor nota de la comarca.
8: En segon de batxillerat ha estat un curs difícil, no us enganyaré, que requereix constància des del primer dia. I res, només agrair la meva família, al professorat i també a totes les persones que m'han acompanyat en aquest camí i també a l'Ajuntament. I res, moltes gràcies per aquest reconeixement. Em fa molta il·lusió compartir-lo amb tots vosaltres.
0: L'acte ha estat presentat per Albert Serrats i Clàudia Mir i s'ha tancat amb la lectura del manifest institucional, que ha estat el de l'Associació de Municipis per la Independència. A més, a petició de l'agrupació sardanista, s'ha fet una petita ballada de tres sardanes, una iniciativa que ha sumat bona part del públic assistent a l'acte i que podria repetir-se en properes edicions de les mencions d'honor.
9: I a Caldes de Montbui, l'11 de setembre va estar marcat pels discursos en defensa de la llengua i de Catalunya. L'acte central, però, va continuar sent la tradicional ofrena floral del dia 11 de setembre, en una plaça 11 de setembre plena de veïnes, entitats locals i esportives que van voler homenatjar i celebrar la diada. Abans, però, l'acte institucional es va iniciar amb el ja tradicional Pilar de la Senyera i uns segadors a càrrec dels castellers, i van ser les autoritats locals qui van iniciar els parlaments institucionals. En acabar aquests parlaments, es va iniciar l'ofrena, que va anar acompanyada de les corals de Caldes, que van interpretar el Rigodon Som Calderins de Climent Cuspinera. Els actes, com en anys anteriors, van extendre's al llarg de dissabte i diumenge, amb la presentació del repte dels 21 dies per l'en català, la 14a marxa de torxes per la independència o l'actuació castellera de diumenge. I ara anem cap al Moianès, perquè Moià va viure divendres 11 de setembre una intensa jornada de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya que va combinar tradició, patrimoni i projecció internacional. Ens ho explica en Jordi Gibert.
10: Els actes van començar ben d'hora amb la celebració del 25è aniversari de la caminada al cim del Grony, organitzada per els Amics del Grony. En aquesta edició especial, el Parlament i l'aissada de l'Estelada van anar a càrrec dels Amics del Campanar, coincidint amb el tricentenari de la construcció del Campanar de Santa Maria de Moià, un element arquitectònic que precisament s'està restaurant durant aquest any. A migdia, el punt d'atenció es va traslladar al monument de Rafael de Casanova per la tradicional ofrena floral. L'acte es va encapçalar per l'escriptora i política Jean Díaz, qui prèviament va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament, l'homenatge al fill insígnia de la vila i defensor del setge de Barcelona el 1714, va comptar amb la participació de nombroses entitats locals i una delegació del municipi alemany de Mauer, agermanat amb Moià. La jornada es va tancar amb un ambient festiu, amb actuacions de l'espai musical, els bastoners, la colla sardanista Llaç d'Amistat i una matinal de portes obertes al Museu de Moià.
9: És precisament durant aquest cap de setmana que una delegació de veïns de Mauer, el poble alemany agermanat amb Moià, ha visitat el poble on han fet diferents activitats, Jordi Gibert.
10: Durant l'11 de setembre, la delegació germànica va tenir un paper actiu en la vida social i institucional del poble, participant tant en la pujada del cim del Grony com a les visites culturals a les coves del Toll i al Museu de Moià. Dissabte a la tarda, l'esport va agafar el protagonisme a les instal·lacions del Club Esportiu Moià amb la disputa d'un partit amistós de futbol d'11 entre 11 amb equips mixts formats per jugadores del club local i del SG Victoria Mauer. La trobada va cloure a la nit amb un sopar comunitari al recinte de la piscina municipal.
9: I comencem amb un bloc petit de successos. Comencem a Caldes, on un motorista de 28 anys, veí de Palau-solità i Plegamans, va morir en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, concretament al quilòmetre 16,4 a l'alçada dels Saulons el passat 11 de setembre. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra haurien rebut l'avís 10 minuts abans de les 2 del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta van xocar frontalment a la C-59 i, a conseqüència de l'impacte, el conductor de la moto va perdre la vida. En el lloc dels fets, s'hi van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos i 3 unitats del SEM. Després d'aquests fets, ja són 93 víctimes que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. D'aquestes, 37 circulaven en motocicleta. Des del Servei Català de Trànsit fan una crida a la màxima prudència i extremar les mesures de seguretat, especialment entre el col·lectiu motorista. I continuem amb més successos, ara al Moianès, perquè hi ha una resolució favorable en un operatiu de recerca desplegat aquest passat divendres a Sant Quirze Safaja. La unitat canina dels bombers va localitzar una menor que s'havia escapat del centre de menors del poble. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
10: La menor va ser vista per última vegada cap a les 11 del matí de divendres al centre residencial d'acció educativa Mare de Déu del Roser, situat a Puigdolena, després que els responsables de l'equipament en detectessin l'absència i fessin les primeres gestions, es va alertar als serveis d'emergència a primera hora de la tarda. Els Mossos d'Esquadra i els bombers van instal·lar un centre de coordinació al mateix edifici i van activar drons, així com la unitat canina de recerca, cap a 6:45 de la tarda. Poc després, els gossos van localitzar un rastre de la jove en una zona boscosa propera a l'equipament, el qual precisament ja havia hagut de ser evacuat aquest estiu passat a causa d'un incendi forestal. La noia de 13 anys, veïna d'Igualada, va ser trobada en bon estat de salut.
9: Per segon any consecutiu, la gincama radiofònica d'Ona Codinenca ha tornat a ser un èxit. Una trentena de participants, dividits en 5 equips, van superar ahir diumenge 13 les diferents proves que es van anar trobant pel municipi, unes proves de les quals rebien les indicacions per la ràdio FM que portava cada equip. La gincama va comptar amb la complicitat de diferents entitats del municipi i va començar precisament en un lloc que molts no havien trepitjat mai, el campanar de Sant Feliu. La Gemma Permanyer, directora d'Ona Codinenca, ens explica com va ser aquesta primera prova.
11: Vam comptar amb la complicitat de l'Associació de la Fira del Rellotge i això va permetre que la primera prova la fessin a dalt del campanar de Sant Feliu, que això va ser un luxe pels participants perquè molts no hi havien pujat mai i era la primera vegada que veien Sant Feliu des de les alçades. Allà hi van trobar un got de festa major, que és un element que els servirà durant els propers dies i, de fet, una mica l'objectiu de la gincama era posar-se en moda de festa major i tenir tots els elements que s'han de tenir per poder-t'ho passar bé.
9: A partir d'aleshores, la gincama els va portar per diversos punts del municipi amb un únic objectiu, anar-se posant en mut festa major i aconseguir alguns dels elements imprescindibles per poder-la gaudir. Les obres de la plaça també van tenir el seu petit moment de glòria, amb una prova en què els participants havien de superar el recorregut amb els turments lligats als dels seus companys amb un mocador de festa major. També hi van participar els geganters de Sant Feliu, que van portar els capgrossos i un dels gegantons fins al pati de Can Buixó. Allà cada equip havia d'inventar-se el seu propi ball de gegants. I la jornada encara va tenir temps per un viatge en el temps, construint corones i recreant una cavalgada de reis en ple mes de setembre. L'últim espai van ser els estudis d'aquesta casa, d'Ona Codinenca, on els participants es van trobar amb una prova que, de ben segur, no esperaven. Una lectura dels Pastorets, tot molt nadalenc. Una gincama que, després de recuperar-se l'any passat, ja ha sumat 2 edicions consecutives i que, vist el bon acolliment entre els participants, sembla que té ganes de continuar sumant-ne moltes més.

0: Els esports.
1: I tornem amb els esports, perquè tot i que la temporada pels equips de Sant Feliu i els municipis de l'entorn de la C-59 encara no ha començat, els hi queda ben poc. Alguns dels equips ja escalfen motors amb la pretemporada, així que avui repassarem els resultats dels partits de pretemporada d'alguns dels nostres equips. I parlem d'hoquei a Sant Feliu de Codines, perquè primer hem de donar l'enhorabona a les noies del femení, perquè aquest any han pujat a primera catalana. I ara sí, continuem amb els partits que ha disputat el Sant Feliu de Hoquei. Comencem pel partit que van disputar les noies de primera catalana contra el Mollet el divendres 11, partit de pretemporada que van perdre per 2-5. I en categoria masculina, els dos equips de primera catalana jugaven diumenge dia 13. En el cas del grup F, jugava contra el Martinenc, on els codinencs van guanyar per 4-3. I el grup M va empatar a 3 contra el Mollet.
0: El temps.
1: I per acabar l'informatiu d'avui, saludem el nostre home del temps de confiança i anem a saber quin temps ens depara aquesta setmana de setembre. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Una salutació a tota la gent que fa possible el programa, també a tots els oients. Déu-n'hi-do, quin dia el d'avui, gairebé d'estiu, les temperatures pugen, han pujat. Més de 30 graus a les nostres poblacions, gairebé cap núvol, només algun núvol alt, molt poca cosa, un dia fantàstic. També acabem de passar un cap de setmana fantàstic. Definitiva, és que no hi ha manera que se'n vagi aquest estiu. I demà no marxarà. Demà serà un dia molt semblant al d'avui, poder fins i tot 1 o 2 graus les temperatures més altes, per tant, un clima realment extraordinari, més de 30 graus les màximes. Això sí, sort que les mínimes queden més baixes, les mínimes per tots els 20 graus i les nostres poblacions. Es nota que la nit es va allargant, es nota aquesta fresca nocturna, que sort en tenim, perquè si no, Déu-n'hi-do, quin panorama. I demà, com deia, igual, les mínimes per sota els 20 graus i les màximes per sobre els 30. A més, novament, cap núvol, no hi haurà cap novetat meteorològica, un dia molt tranquil, un dia de ple estiu. Sí, un dia de ple estiu, demà, dimarts, ja 15 de setembre. I el dimecres arriben canvis. Arriba un front fred, un front atlàntic ens creuarà, portarà pluges, sobretot a la segona part del dia, cap a la tarda, vespre, pluges, i unes temperatures més baixes. Baixaran les temperatures, tant les màximes com les mínimes. Però, sobretot, baixaran les màximes. Els costarà passar de 22-23 graus. Aquesta baixada de temperatures es notarà també dijous. Les mínimes baixaran per sota els 15 graus i les màximes dijous quedaran entre els 22-23 graus també. I atenció, perquè sobretot la nit de dimecres a dijous i dijous a primera hora, les tempestes poden ser fortes i les precipitacions poden ser importants als nostres pobles. Per tant, precaució, sobretot la nit de dimecres a dijous. Després, durant el dia, el dijous es anirà aclarint i al final del dia ja no hi haurà precipitacions. Però refrescada important, tant dimecres com dijous. Tot i això, encara ens queda un dia d'estiu, un dia de suar, i que aprofiteu la gent que li agrada aquest tipus de temps. Moltes gràcies, bona setmana, adeu!
1: I fins aquí l'E59 d'avui, dilluns 14 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix d'aquesta inversió en el projecte que aniria en el pròxim d'hora. Pel govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar, ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
3: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
2: Des de l'Ajuntament del Prat del Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Alba Bou és l'alcaldessa.
4: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
2: 7 de cada 10 alumnes han aprovat la selectivitat al setembre. S'hi van presentar 7.774 i el 71% ha superat les proves d'accés a la universitat. Ho han fet amb una nota mitjana de 5,5. La sol·licitud de

0: un any abans. El nou Camp Nou va aplegar la final ja del 1999.
1: Laia Micó, benvinguda.
2: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
1: Què, les vacances bé?
2: Ai, a qui no li van bé les vacances, Anna?
1: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
2: Jo, i moltes gràcies, perquè heu fet rabiar tant dient això a la Gisela...
1: Pobre.
2: ...que estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
1: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que sí, ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions,
2: tot,
1: ara entres, ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevistes.
2: Exacte.
1: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
2: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
1: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
3: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com a moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, finals del segle XII, a principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havia uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció, diguem-ne, d'obra, i que posteriorment, l'any 1878, ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació. I després, a partir de l'any 1892, es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Inanzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan l'any 1926 es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any i fins a principis dels anys 30 doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar amb més o menys alguns canvis fins a l'any 2007.

0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs, efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es van arrencar arbres i va haver molta incidència en el paviment, en les voreres, i es va tenir de fer una remodelació molt similar a l'anterior, però l'any 1962, per Terrassa i també per la Rambla, va marcar un abans i un després.
0: I, Sergi, hi ha algun altre fet que també encara es recordi?
1: Doncs sí, va haver un monument no gaire estimat per la ciutadania, perquè era imposat pels que dissortadament manaven llavors, i també la Rambla va estar a punt de desaparèixer. El Domènec ens ho explica.
2: L'any 1964 es van celebrar a Terrassa els actes de celebració de los 25 anys de paz del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa allà alta, de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres, que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió i durant molts anys, popularment, es va creure que aquest monument estava dedicat a les víctimes de les riuades del 62. Aquest monument fou retirat l'any 1977, quan es va planificar un pas estret i deprimit de l'entrada a l'autopista, quan es va fer l'ampliació de l'autopista fins a Terrassa, que realment aquest pas hagués eliminat la Rambleta, però, per sort, amb moviments veïnals i altres circumstàncies, van provocar que no s'arribés a construir mai aquest pas deprimit que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada a la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta Rambla.
2: Pel que fa a la configuració actual, ens anem d'anar a l'any 2007, en què es varen aprovar uns plans de millora de la Rambla, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aire, el soroll. I això va ser el punt de partença per proposar d'eliminar el trànsit rodat de la via. L'any 2008 es varen aprofitar també les obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat per tallar el tràfic, que ja pràcticament seria un tall definitiu. Al llarg de 3 anys es van estar d'obres i l'any 2011 es va inaugurar la Rambla actual, amb prioritat total pels vianants, voreres amples, espai central bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres i amb 2 únics carrils de circulació en els 2 sentits, reservats al transport públic, bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
0: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
1: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir de l'any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs, com totes les ràdios locals, doncs, en programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs, jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs, diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot i actualment també estic, a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
0: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal Dim Olèrdola.
0: Al 54 de la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc dos de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
5: Gràcies, Anna. Així és. L'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el tercer lloc en la categoria d'Espanyols en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obtenia el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
0: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal Vin Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
5: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal Vin és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions es remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb 3 pobles històrics i 2 urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat del municipi i de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
0: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs, no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet Rovirosa. Entenem que per ella estar al podi de la perruqueria mundial és un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
5: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cocker anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cookers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cooker americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
6: No content dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre, no és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així, tampoc no estem pensant en això, anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
0: I una curiositat, perquè aquí més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme a la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
5: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
6: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particular no és còmode tenir un gos així perquè, clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no... que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 9, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar, i després en 2 hores tornen a passar, però el gos ja ha d'estar net i banyat abans, i res, no ho sé... disfrutar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard. T'has de saber l'estàndard d'aquell gos. S'ha de tallar com diu allà. No pots fer-ho el que tu vols. No, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
0: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
5: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici recomana paciència i no perdre la passió.
6: Parlo de mi. Jo vaig començar doncs, perquè... m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer i em vaig decantar per aquí i has de tenir tant d'agradar molts als animals, paciència i és passió més que res, és passió perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i altra gent que pues, no sé, pues, té molta feina o no pot i és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana és que... i això clar, com està muntada en aquest moment la vida que no tenim temps de res no es pot és que... i llavors pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
0: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt. I a què ho podem atribuir, això, Raimon?
5: La mateixa Elisabet ens indica que a l'estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis, com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
6: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos. I és que molta gent el tracta com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà, és diferent d'abans que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bona olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
0: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
5: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participaran al Campionat d'Europa.
0: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
5: A reveure, Anna.
7: Rambla 54 és... No sé el que és.
8: No, sí, el que has dit abans.
7: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
9: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
7: Mare, la pausa és com... Pausa poètica.
9: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
7: Ha quedat d'artista, aquesta.
8: Molt bona, eh?
7: Sí.
10: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
11: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano i vaig estudiar piano de Barcelona al conservatori i ens va matricular de piano. I a més ell em va dir, saps què, nena? T'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu i t'he matriculat de cant. I em va matricular de cant. Dic, ah, doncs molt bé, cantarem.
10: A partir d'aquí el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugenia Kemedy. Kemedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
11: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau i el director del conservatori li va proposar de ser mestre de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant i no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugenia Kemeny, i amb ella, jo dic, amb ella vam aprendre la Montserrat i jo, perquè la Montserrat Caballé i jo vam prendre, totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir, ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
10: Amb aquesta formació, la Cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la Cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La Cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
12: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia... Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors, aquell temps, no? Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs... bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on,
13: etc. Jo que sé, les romeries.
12: Les romeries. I ella cantava. I ella cantava sempre a les romeries. Home, perquè tenia una veu preciosa, veu.
10: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
12: El meu pare va començar a mirar un mapa i en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, a més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
10: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna Lacambra tenia una idea, portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment la Cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i cinc anys després, el 1982, 1987 arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna La Cambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La Cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna La Cambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna La Cambra. L'objectiu era clar, detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna La Cambra no es pot mesurar només pels escenaris on ha cantat, sinó també per les persones que han passat pels projectes que ella ha impulsat. Però per entendre La Cambra també cal apartar-se una mica de les dades, els premis i les institucions, perquè darrere de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna La Cambra era presidenta de la Fundació Òpera Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
14: També hi ha una certa por a la gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por de... Per exemple, doncs, hi ha persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
10: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils La Cambra ha defensat sempre la importància de la música. El 2024, coincidint amb el reconeixement com a primera bàrbara de l'any de Sabadell, Mirna La Cambra passava pels micròfons del Cafè de la Ràdio i deixava una frase que resumeix perfectament aquesta manera d'entendre la seva vida.
12: Doncs per mi la música, després de l'amor, és el més important. Quan tenia 3 o 4 anys, o 10 ni 12, no hi pensava, però sí que a mesura de que vas complint anys, naturalment, doncs arribes a pensar tot això. El més important d'aquest món és l'impressió de l'amor, però no solament l'amor sexual, sinó l'amor en majúscules, l'amor per tothom i a més l'amor d'un estimat o d'una estimada, evidentment. I després de l'amor, el més important per mi és la música.
10: Una frase que ajuda a entendre per què, després de dècades de carrera, ha continuat vinculada a la música i a la cultura. Per a La Cambra, l'òpera no ha estat només una professió, també ha estat una eina per transmetre, formar i crear comunitat. I potser aquí és on ens trobem una de les claus per entendre la seva figura. La soprano que va actuar als grans escenaris va acabar convertint-se també en una de les grans impulsores de la cultura de la seva ciutat. Mm. El reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits, ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància, la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen en bona part en aquella aposta que la Cambra va fer als anys 80 i encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna Lacambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna Lacambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

0: Hola, Anna, sóc en Jordi de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.
3: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades fins que al 2022
4: estàs escoltant Rambla 54
3: el grup a
4: Ràdio Calella.
3: Borges Blanques
5: em recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta, tanta passió que ens la van encomanar i hem decidit engegar una turné per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, ai, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna.
5: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia una certa fascinació. Recordo haver-li llegit força diverses vegades el primer volum de 100 gegants de l'Heribert Massana. Però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
6: Doncs mira, els principals són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
5: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.
6: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
5: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
6: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar. I després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
5: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
6: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002 quan es van fer els actuals, que es van batejar com a Quirze i Minerva. I els noms tenen a veure amb les dues festes majors de Calella, Sant Quirze i Santa Minerva.
5: I quan surten aquests gegants, sempre van acompanyats d'altres figures, no?
6: Sí, i n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastegamosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un espolsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastegamosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra del ballet fet dels gegants.
5: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
6: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
5: I em falta la llopa, que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
6: Mítica la llopa? No, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa. La porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
5: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
6: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
5: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
6: A vosaltres.
4: Això és Rambla 54, a Domenys Ràdio.
5: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia, la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
7: Sí, sí, sí, sí, jo encara recordo que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
5: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
7: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
5: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
7: No, no.
5: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
2: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar dos nous gegants al municipi. Són dues rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi, on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
5: Així doncs, ara tenim dos flamencs i dues colometes.
2: Correcte. La imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, envellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
5: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
2: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a càrrec de la Sidral Brass Band.
5: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
2: Sí, sí, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
5: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests quatre gegants.
2: No. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i, aprofitant la presentació dels gegants, van voler-nos sorprendre i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqueducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
5: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
2: I tant que sí, Anna. I cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els quatre gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
5: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys i abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
2: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca i que, mica en mica, aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyenques.
5: Segur que sí. Al capdavall aquest és el sentit de la ràdio local, no? Que els veïns i veïnes del municipi en qüestió doncs, se la facin seva. Però avui que parlàvem de cercaviles i festes majors, un ocellet m'ha dit que tu n'has recorregut bastantes aquest estiu.
2: Ah, exactament. Estàs molt ben informada, Anna. Com a curiositat personal d'una servidora, us puc explicar que quan no em dedico al periodisme, quan no faig de periodista, em dedico a cantar en una orquestra de festa major. Concretament és l'Orquestra Rosaleda. Per aquest motiu, també crec que sóc tan fan de l'estiu i de les festes grans dels municipis catalans, perquè en primera persona veig com la gent les viu intensament.
5: Doncs, Laia, ens posem a treballar perquè un dia vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
2: Doncs em va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
5: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
8: Hola, Jan. Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
9: Esteu empostant.
8: No, esteu escoltant.
9: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia. You can find the
5: perfect place. Tu la veies, aquesta sèrie, Ivan?
7: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
5: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què
10: jo
5: parlem.
10: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
5: I això, això sí o què?
7: Avui.
5: Això, Arnau, sabem què
10: home,
5: és?
10: Home, això és Kylie Minogue.
5: Doncs sàpigues, has de saber, que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar emetent durant anys i panys després de dinar.
10: O sigui, que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
5: Jo no sé si recomanar-te-la, li recomanem, Ivan, o què? Potser són molts capítols, no?
7: Jo crec que ha envellit malament.
5: Ha envellit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no? Sí. Ens va seduir des de la petita sí. pantalla, durant molts anys, a través de TV3.
7: I Jason Donovan, i Guy Pearce...
5: L'Ivan era més friqui que jo.
10: Sí, sí, no
5: més,
10: que la seguíeu molt, eh?
5: No més boomer, perquè som del mateix any, eh? Però... Sí. No. I tot això avui perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbours, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
11: Hola, gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
5: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força. Però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
11: Doncs abans d'això, pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció. Els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven. I per parlar-ne d'aquest tema, he anat a buscar una veïna de tota la vida, de Premià de Mar, que és la Pepita Pla. I escoltem com explicava fins a quin punt hi havia doncs, tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
5: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta, això avui en dia seria gairebé impensable. La podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
12: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? I les teníem així, però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estar veient coses i abans tot això no hi era.
5: Doncs Emma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
11: Exacte, totalment. I a més hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que de fet em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
12: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa. Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Clar. Sí, més no, que al matí, sí, allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
5: Doncs aquesta última frase és molt bona. Vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
11: Sí, totalment. I fixa't que no idealitza el passat. No diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
5: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
11: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això i la Pepita no es talla gens.
12: Jo perquè no m'agrada tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
11: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
12: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus, només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
5: Contundent, eh? Uns esclaus.
11: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
5: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
11: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
12: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... saps què vull dir? Com
11: sí.
12: A vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
11: Sí.
12: Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà amb la picada.
5: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
11: totalment. A mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pepita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
5: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
11: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pepita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí. Dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
5: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
11: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pepita Pla.
5: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Mèdia i qui ets tu?
11: Doncs sí, Premià Mèdia és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí, a Premià de Mar, i com a fet curiós, us puc explicar que, a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
5: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui Arnau, apunta. Doncs, Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat. Gràcies.
11: Gràcies.

0: Hola, rambleros i rambleres. Doncs una setmana més. Estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent. Així que, mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé per els aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que perquè és el moment que activa així la part més mental del cos. I nosaltres al camp, doncs, acabant de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant, i res, esperant a veure com ens donen aquests mostrellos per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparant-nos per la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada, rambleros i rambleres. A gaudir!
1: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
4: Alicia, que nos vemos ya.
5: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
3: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
4: Joder, para que me bajo, papá.
6: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
3: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
7: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
8: ¿Qué la nena?
9: Se tropezó con un escalón. Sí.
10: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
3: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
11: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir-la prou?
2: Continguts en xarxa.
13: Sabies que...
14: Un producte de proximitat és aquell aliment procedent de la terra o de la ramaderia, resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que arriba directament al consumidor mitjançant la intervenció d'una sola persona intermediària. Vaja, que si voleu productes de proximitat, guanyareu amb salut, amb vida i també amb alegria, perquè el producte de la terra sempre, com no, és millor.
15: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
13: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Reaccions a la decisió avui del Consell de Ministres que ha aprovat el pla d'inversions d'Aena per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins al 2031. Els comuns i la CUP han criticat que s'ampli l'aeroport del Prat quan hi ha un canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albiach, i ha volgut deixar clar que el pla d'inversions s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
16: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
13: I aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més la superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut origen humà de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet avui la Diputació, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Escoltem el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
17: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
13: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides pels companys de BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte als 47 detectats al mateix període de 2025. El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a aquell any. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà dijous al Parlament per explicar la dimissió del fins ara director general de la policia, Juli Lluís Trapero, i el relleu a la cúpula dels Mossos. Diversos grups parlamentaris com Junts i Esquerra ja van demanar la setmana passada que comparegués per explicar els canvis al departament. I acabem parlant de Torredembarra, perquè espera veure que

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
1: Bona nit a tots els oients.
2: Molt bona nit, oients, Sílvia, Robert.
1: Bona nit, Ricard, bona nit, Robert. Avui continuem parlant sobre els valors i entrarem a parlar de les creences que ens faciliten viure un estil de vida saludable. Les creences, no? És un tema que pot donar molt de sí, no? Però avui intentarem sintetitzar una mica per poder acotar el temps que tenim. I podríem parlar com a primer concepte, no? Quan parlem de creences, a què ens referim, Ricard?
2: Sí. Si anem a definir què és una creença, és un constructe, és un conjunt de pensaments, d'idees, de recursos, d'experiències viscudes, que tot junt és igual a una forma de pensar, de creure. O sigui que la creença dins seu té tots uns factors que ens fan arribar a una conclusió. I aquí hom el que ha de fer és una revisió de si aquestes idees, aquests pensaments, aquests recursos i aquestes experiències m'ajuden a tindre una creença que m'ajudi a viure o que em limiti. La creença és algo construït, és algo adquirit. No naixem amb elles. Això ens dona ja una oportunitat de poder-les modificar sempre, que en sigui conscient i, sobretot, que tingui la voluntat de canvi. I davant d'això ja és un compromís amb mi i amb els altres de valorar si el que jo vull creure, pensar envers una situació és el que jo vull, si en soc amo, si en soc director o creador d'aquesta creença, o bé la tinc heredada, sotmesa d'altres persones.
1: Quan parlem de creences, podem distingir, no? les creences saludables, les malsanes i les limitants, no? Desenvolupem una mica cada una d'elles, que ens ajudarà també a entendre-les. Quan parlem de les saludables.
2: Una creença saludable és aquella que tot allò que jo crec m'ajuda a viure, a adaptar-me, a entendre, a transformar, a donar capacitat. Perquè m'allunya de la por, paralitzant, i m'ajuda de l'ansietat o del desconcert. Creure que al final d'una situació obtindré un resultat o un altre depèn de mi, això. Però si jo m'aferro a una part de la creença que no m'ajuda o que m'ajuda. La saludable és aquella que me'n dono compte que m'ajuda i no cal que la modifiqui. La creença no saludable o malaltissa

0: saludable està lliure de tota limitació.
1: Sí, però la malsana i la limitant...
0: Poden trobar-se. Són les úniques que es poden tindre punts d'unió on puc valorar si el que m'està, el que estic pensant, si és fruit de mi o no. Normalment els limitants no parteixen mai del propi individu. Sempre són amenaces que venen de l'entorn. Et castigarem, t'has portat malament i no tindràs el premi, ve la policia, ve el lladre, ve un coco, ve... sempre ve com la por de fora.
1: Són aquestes que diuen que des de petits, no?, les hem sentit i que això és el que hem continuat al llarg de la nostra vida tenint-les presents, no?, sí, en moltes situacions.
0: Són creences que en diem des de la psicologia reductores, redueixen el ser, el fan petit. Mm. I aleshores, si jo creixo amb una creença que m'està fent petit, tindré una comparació a l'entorn, tindré una comparació amb els altres, i jo sempre estic des de no puc, potser no en sabré, potser no seré com tu, no tindré la mateixa sort, etcètera. Però em quedo limitat en aquesta forma de creure que jo no tinc la mateixa capacitat que tens tu o els altres.
1: D'alguna manera també va relacionada amb l'autoestima, no?, per el que estàs dient.
0: Bueno, aquesta creença trenca i erosiona l'autoestima. Mm. Perquè la persona que té una autoestima vàlida no té aquest tipus de creences, en té unes altres.
1: Més saludables.
0: Ara, pot ser que dintre del tarannà de cada dia me'n doni compte que en algun tema o en algun moment jo hagi tingut o tingui encara alguna creença limitant. No és ni bon ni dolent. És anar-me en compte i posar-me a dirigir-la per canviar-la i transformar-la. Sí, crec que tinc la voluntat de fer-ho. Perquè quan hi ha una creença no saludable o limitant, penseu que la gent obté un benefici. Es diu benefici secundari, que vol dir tot allò que és nociu per mi, però que m'ajuda a mantenir-ho. Per exemple, no prendre decisions. Mm. No arriscar. No acabar d'atrevir-me a ser jo. A viure sota un personatge que jo no m'identifico, però que així és la forma que m'estimen i que em toleren. Això serien creences limitants, creences no saludables. Crec que davant d'això jo no sóc capaç. Uh-huh. Hi ha un concepte també molt útil que és no sóc mereixedor. Gent que no es mereix l'èxit, creu que no mereix tant amor, que no mereixo el plaer, que no mereixo sentir-me bé, inclús lluita amb això i el descalifica i el redueix. Per això deia que una creença limitant és molt reduccionista, em fa petit. I després quan jo em sento tan petit no veig amb capacitat de poder resoldre el que tinc davant.
1: Ara trobem moltes ofertes de processos que es treballen aquestes creences limitants perquè estan relacionades també a aquest no aconseguir l'èxit, que també l'èxit és un concepte que cadascú l'hauria de definir, no? Perquè l'èxit no és igual per tothom.
0: Exacte.
1: Però sí que és veritat que va relacionat... Ja anirem parlant de l'èxit més endavant, però sí que és veritat que últimament s'estan oferint molts processos per poder trencar aquestes creences limitants, no?
0: Sempre i quan la persona se senti preparada, tingui la informació i vulgui.
1: És una decisió.
0: Sí. Tota creença, per canviar-la, haig de decidir canviar-la. Però no m'han de dir que l'haig de canviar. Jo no haig d'obeir a ningú. Però si jo crec que la meva creença la canviaré quan tu m'ho diguis, aquí ja no és un canvi natural, sinó ja té una certa perversitat. És perquè no em deixes, és perquè m'estimes, és perquè continuï allò que jo vaig començar, etc.
1: Si jo prenc aquesta decisió de fer un canvi d'una creença que jo he identificat com a que és limitant o no més favorable, no més saludable, com hauria de procedir? O sigui, què hauria de fer?
0: Primer de tot, definir-la. Va molt bé escriure-la. Jo agafo un paper en blanc i escric el que crec sobre el tema. Sobre la mort, sobre la vida, sobre la malaltia, sobre el càncer, sobre el divorci, sobre la parella, i ho escric. Per mi, crec que la parella és, i faig un text. Quan acabo d'escriure, que és un text concret, curt, o bon, ha de ser, evidentment, foco amb el que dic, me'n dono compte si allò que he escrit és el que sento i vull o no. O sigui que ja puc veure si la meva ment m'està condicionant el meu sentiment. Quan ment i sentiment ja entren en aquest diàleg contradictori, aquella creença ja no està ben situada. Uh-huh. Ja mereix una revisió. Mereix un tindre en compte.

0: I jo puc dir, passo pàgina i no ho eliminar-ho, i continuaré així, perquè penseu que un dels símptomes d'una carença malsana és continuista, no canviar, no moure. Inclús hi ha gent que ho verifica. Jo sóc així, i m'han fet així i no podré canviar. Si jo mateix em dic que no puc canviar, quina carença tinc respecte al canvi? Que no puc. Si jo no puc, vol dir que sóc petit, que no tinc la capacitat, petit amb individu, no amb edat, i que no tinc recursos per canviar-ho, i em quedo allà. I això s'uneix en el pobre de mi, amb la víctima, i a partir d'aquí hi ha tot un procés que es desenvolupa cap a una depressió. Què haig de fer? Donar-me en compte, com que ho he escrit, puntejar, donar-me diana amb allò que haig de canviar. Què sustenta la meva creença? Molta gent li dic, qui et va ensenyar això? Quina figura de la teva vida és el que et va ajudar a construir aquest pensament? A vegades és l'escola, a vegades és la família, a vegades és la comunitat, a vegades inclús les lectures, o jo mateix. I quan jo ho veig, ja no és per anar en contra de, sinó és per agafar l'origen i començar a transmutar.
1: I com ho faria, això?
0: Pues, si jo me'n dono compte que tinc una creença que ve fonamentada dins de l'àmbit familiar, me'n vaig en aquell moment, en aquella situació, primer de tot, entenc de la forma com ho van transmetre, que és el que en aquell moment era el valor, és el que es portava, la moda, dels conductes que hi havia, però que ara ja no, això ha acabat, que això s'ha mort, que això ja no té...
1: Vols dir que tampoc no poso un judici, no?
0: A ningú. Sinó que bé que m'hagin donat això, que bé que jo ho vegi, i a partir d'ara ho transmuto. Però ho haig de transmutar-ho jo, no la comunitat. I no puc començar a culpabilitzar el món de tot el que jo crec, perquè la creença és meva, i és un constructe que jo vaig fer durant la meva vida. Pensa que la creença em dit que era el conjunt de pensaments, d'idees, de recursos i d'experiències. Què passa si jo he tingut una experiència a la vida que m'ha arribat a fer creure que... Una creença molt insana i molt limitant és tots els homes són.
1: El generalitzar, no?
0: Per exemple. Quan dic tots els homes són, la persona que acaba de pronunciar aquesta sentència, això no neix enlloc. Això és una conclusió que hi ha arribat d'una mala estructura que ha tingut de pensaments, d'idees, de recursos i, en aquest cas, d'experiències. Si la meva experiència no ha sigut saludable amb una relació amorosa, creuré que el matrimoni no serveix, no té continuïtat, també m'haig de plantejar si ho sé fer. Jo dic, jo crec que estic davant de l'amor des d'una actitud amorosa o estic estimant des d'un altre lloc. I això és una forma que la creença el que ens fa és, ens fa trencar totes aquestes estructures tan rígides i ens fa ser més flexibles, més hàbils, inclús més contents, perquè estic fent alguna cosa que va amb mi, que parla de mi, perquè la creença sempre ha de parlar de nosaltres. Quan jo crec que algú diu que cregui, ja no parla de mi, em despersonalitza. I després ja no és una creença, sóc com un altaveu que repeteixo el que el meu pare o el meu tutor o una figura referent em va explicar sobre un tema.
1: I jo sola podria canviar aquesta creença? Sí. Una vegada l'he identificat, com dius que ho he escrit, quin seria el proper pas?
0: Un cop tinc el text del que crec, elaboro un altre sota escrivint el que m'agradaria creure. Uh-huh. El que crec que em aniria bé. Que no ha de ser antagònic.
1: Vale.
0: Ni ha de ser manipulat per ningú. Sinó, si jo crec que la mort em porta un final de vida i això m'ansia, com puc canviar aquesta creença del final perquè no em tingui ansietat? I es posa un altre text, que sigui diferent, que em doni oportunitats, que em doni una mirada molt més enllà del que veig avui, que jo mateix m'ho permeti. I un cop tinc aquesta creença nova, la valido, la rumio, la reflexiono, estic amb mi uns dies, i a partir d'aquí començo un exercici que es diu canvi de creença. I aleshores es diu que durant 21 dies llegiré 21 vegades aquest nou text durant el transcurs del dia.
1: Per què? Sí, cada dia 21 cops.
0: 21 és perquè és el temps que la neurona necessita per gravar i integrar notícies noves, que diem. I el cos biològic igual, Aleshores, aquestes 3 setmanes són 3 setmanes per estar amb mi, són 3 setmanes que faig foco amb mi, són 3 setmanes que em cuido, que estic molt atent a llegir 21 vegades al dia, que descomptant el que dormim, ens estem anant a 35-40 minuts una lectura. Clar, això vol dir una atenció molt concreta.
1: Tenir-ho molt present, no?
0: Després la ment el que necessita és foco. Quan la ment veu que estem fent foco, la ment ja interpreta que hi ha el que volem canviar. I la ment ens ajuda a obrir aquesta carpeta i ens ajuda a transformar el text que hi ha dintre la carpeta, que és aquest text nou que jo vull introduir.
1: I aquest text que tenia algunes característiques concretes, allò que diuen de que sigui afirmatiu,
0: que
1: sigui...
0: Que no hi hagi el no, ni el sí.
1: Que sigui en present.
0: Que sigui en present, que sigui meu, propi, que l'hagi fet jo, i que sobretot que no sigui limitant amb les molècules, sí i no. Ni blanc i negre, bo dolent, perquè si jo dic fumar és dolent, aquest canvi de creença ja no aconseguiré deixar de fumar mai. Fumar no sé si és bo o dolent. És a dir, què faltava que en mi, i ho escric. Em porta companyia, em porta seguretat, em porta nicotina, a vegades tinc asfíxia, sento la necessitat de consumir-lo, i quan acabo dic, i jo com podria veure aquest tabac d'una altra forma? Com em despediria d'ell? I ho faig des del carinyo i no des de el dolor ni el càstig cap a mi, que sóc nociu, que no sé viure, etc. Un cop hagi acabat aquest camí de creences, en aquest transcurs de 21 dies, cap al dia 8, 9 i 10, hi ha una davallada, que es diu, una pèrdua de la confiança en mi mateix, perquè la ment el que fa es despedeix de tot aquell text que fa molts anys que hi era. I la forma que té de dir-m'ho, em pregunten, estàs segur? És com quan tinguem el Word, que diu, ¿quiere guardar? Que serà? Sí. Ens ho pregunta. Si jo dic, pues mira, no ho sé. Ja està.
1: Bueno, i perquè també té la cosa de portar-te a un taller, no? És aquesta...
0: Però ho fa no per fer-me mal, eh?
1: No, però és una mica aquesta resistència de canviar, no?
0: Es vol assegurar si ho fas tu o ho fa un altre. I com que em diu, no, guardar, a partir d'aquí ho desa. I 21 dies més i vinga. Que hi ha un moment que aquesta carença traspassa aquest moment dèbil, que diem, i cap al dia 15, 16, 19, la persona ja s'experimenta anunciant-la. Com si jo, que la carença l'he canviat, quan em reuneixo amb algú, quan em passa allò que volia canviar, el meu discurs, les meves paraules, són les altres. Ja no dic la mort em fa por, o el tabac no podré, o davant d'això no en sé, sinó que dic la mort no sé si em fa por, el que sí sé és que cada dia morim una mica, que ja m'estic preparant contínuament, i aquesta creença m'ajuda a viure-la. El tabac, doncs bé, que el tabac és algo que jo en aquest moment decideixo que no vull, està molt instal·lat en mi, li tenen un temps, i ja me n'ocuparé com fer la gestió d'aquesta addicció. Tot això és el que ens ajuda.
1: Interessant, sí.
0: Que passa que això vol dir treball personal, que vol dir jo, i vol dir que me n'haig d'ocupar. El millor criteri d'un canvi de creença és veure que estic connectat amb mi. I això és el que més m'ajudarà a fer el segon pas, que és viure amb més plenitud. Primer, perquè prenc decisions. Segon, perquè m'ocupo de mi i sé focalitzar el meu pensament. I veuré que si canvia la forma de pensar, aquests pensaments, idees i recursos i experiències que dèiem abans, el meu sentir també és diferent. Ja no veig el tabac des d'aquesta forma, sinó el veig inclús és una mirada compassiva i agraïda, una mirada agraïda de com puc deixar de fumar des de l'amor, no des del combat.
1: I això amb totes les creences, vull dir que aquesta visió també de vale, m'has acompanyat fins aquí, però ara me n'adono que no suma, no? I que vull canviar-la, no?
0: Penseu, per exemple, amb els malalts que tenen malalties cròniques, treballem amb ells el que no lluitin contra la malaltia. Cap. No vull nombrar cap perquè totes són iguals, no? No és contra ningú, és en favor de la malaltia.
1: Clar.
0: Perquè la malaltia parla de mi i no parla de tu. És una part meva biològica que ha tingut una transformació, per la que sigui, un canvi genètic o no, que ha fet que allò es desenvolupés. I ves, què faré amb això? Em castigaré, ho acabaré, m'enfadaré, o bé ho abraçaré i començaré a parlar amb la meva malaltia per entendre-la i per tenir aquí sortida. A vegades ho aconseguiré, a vegades no. Aconseguir-ho no és un èxit o un fracàs. De ningú, ni dels mèdics, ni de la sanitat, ni del Barcelona. És la part de l'evolució d'aquella malaltia. Clar, creure que la mort no és un fracàs de ningú Això és un canvi de creença.
1: Sí.
0: Però mentre jo crec que la mort ets tu qui la dirigeixes a mi, doncs aquí hi ha alguna cosa que hem de canviar.
1: Mm-hmm. Molt bé.
2: Què ens emportem? En

0: Molt bé, Ricard. Podem fer una mica de resum, de foco, d'aquestes coses que han anat sortint sobre les creences, que és un tema tan interessant que penso que és interessant de tenir-lo present també en la nostra vida, no? Perquè a vegades no ens n'adonem que el que ens està portant en moltes situacions són aquestes creences, no?
1: És molt important que entenguem que la creença és algo personal individual, que no és col·lectiu, que quan és col·lectiu ja comencem a entrar en crisi i en dificultat. Quan hi ha una comunitat que creu, a partir d'aquí hi ha tota una sèrie de toxificants, intoxicadors, que s'aparten del ser humà. Però que avui hi ha unes preguntes que ens hauríem de formular, que és, quina creença considero que avui m'està impedint viure d'una forma beneficiosa? En sobre els fills, l'amor, el treball, els diners, la sexualitat, etc. Què m'aporta creure així? Què em dona? Si em dona benestar o malestar? I un cop jo me'n dono compte el que m'aporta, és puc fer alguna cosa per canviar aquesta creença i tinc ganes de fer-ho, vull fer-ho, perquè la voluntat és la clau que ens obre el canvi de creença. Per això la voluntat és una capacitat que es treballa constantment, no només a la comunitat educativa, sinó familiar, social, laboral, sí? Tindre aquesta capacitat de ser voluntariós per fer les coses. La creença és un pensament que, evidentment, dirigeix una conducta, una actitud. I que això està molt lluny dels valors, que dèiem abans del programa. Però què passa? Que quan jo ja estic massa posat en una creença que m'invalida, és que els meus valors no estan presents. Hi ha altres valors que sustenten allò que a mi dona malestar. I a partir d'aquí ve aquesta mirada meva interna, amb aquest amor cap a mi, que dèiem, de dir, vull canviar aquesta creença? Sí. Puc fer-ho? Sí. Com fer-ho? Ho escric. Pues, que sapigueu que l'escriptura, la reflexió, la síntesi i la repetició d'afirmacions noves fa que la ment això ho interpreti com un canvi. Perquè la ment és un òrgan que funciona per repetició. No és intuïtiva, la ment no és intuïtiva. La ment té datos, té continguts. Però aquests continguts els hem posat nosaltres perquè hem donat permís. Si jo me'n dono compte que tinc creences molt heredades del meu medi, del meu país, del meu entorn, també és un moment per parar i reflexionar si les vull així. Sobretot, l'indicador és si em donen benestar o no. La persona que és atrevida, que té la voluntat de canvi de creences, és una persona que aprèn i que sempre madura. I que pot generar nous valors i noves formes de viure.
0: Molt bé. Molt bé, doncs... gràcies per fer-nos aquest resum. En el proper programa, precisament, parlarem d'aquests nous valors que deies ara. I gràcies, Ricard, gràcies, Robert.
1: Molt bona nit, oients, i a l'equip.
0: Molt bona nit, i ara passarem a tancar el programa amb una cançó d'un grup que es diu Vuelo 505, que parla, el títol és Desaprender para renacer, no? Diu, vaig desaprendre l'après, és una decisió d'intenció, és una declaració d'intencions, no? Desaprendre implica qüestionar i desfer-se de les creences i hàbits que ja no serveixen, i... utilitza una metàfora, no?, del tros de paper buit, no? I que jo penso que és una bona cançó per tancar aquest programa que posarà el botó final. Gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat, Jordi Fortià.
3: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, però no inclou encara el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Ho ha aprovat el Consell de Ministres sense el suport de Podem. Òscar Puente és el ministre de Transports i Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns.
4: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran i se pudieran realitzar.
5: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
2: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial.
2: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos recollides per BTV.
3: L'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
6: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
2: En cultura, tot a punt a Tarragona pel tret de sortida a les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora.
3: Tarragona s'omplirà de cultura popular fins al proper 24 de setembre amb més de 500 actes. La cercavila, el seguici popular, els castells, la processó, la baixada de l'Àliga o el correfoc tornaran a convertir els carrers tarragonins en els grans escenaris de la festa major.
2: I en esports, Toni Castro, al Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions.
7: La UEFA ha triat el camp del Barça per ser la seu de la final de la màxima competició continental el 2029. L'estadi Blaugrana s'ha imposat a Wembley. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la Champions 30 anys després. I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada de Lliga de la primera divisió masculina de futbol a Butarque, ara mateix, minut 2, Rayo 0, Espanyol 0.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tan amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau i ja molt d'hora el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre, les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous, compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions a la Nacional 230 per un incendi a Alfarràs, del qual en parlarem de seguida. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant efectivament la Nacional 230 que està tallada al Ferràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'aquest incendi. Es fan desviaments cap a la C26. Dit això, l'autopista P7 i a l'antitud de Barrera del Vallès en sentit sud, a la C58 i a l'antitud de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord i a la

0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'Hora. Tot i això, mentre que el govern català ho veu amb bons ulls, els comuns i la CUP critiquen l'ampliació en ple canvi climàtic.
0: Sí, com sigui, l'aprovació d'aquesta inversió s'ha fet avui al Consell de Ministres, al Berwell.
2: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
3: 191 milions per a esa eventual ampliació de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'Hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte. Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Precisament, ho dèiem en portada, per al govern català l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
1: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
4: Però és del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport en ple canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
1: La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
5: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
1: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: I des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
6: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
7: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
6: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: I encara parlant d'infraestructures, el govern fa un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal.
8: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
4: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de contingència.

0: Doctors, per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El Tribunal Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
2: El govern posa fil a l'agulla al full de ruta marcat pel president Salvador Illa en l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius.
3: En relació a la proposta d'Illa de fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
4: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
3: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovin la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
2: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
3: En concret demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
5: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
3: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictòria la proposta del pacte quan diuen Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En successos, els Mossos han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
6: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
7: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i, bueno, i les informacions que anem tenint a partir d'ara. D'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs i que volem transmetre un missatge de confiança.
6: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
2: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos d'Esquadra recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període de 2025.
3: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació al 2025. La diferència és que un incident implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real. En declaracions a BTV, l'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
8: Ens agradaria que la legislació ens ajudés. Ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
3: Pel que fa als incidents amb armes blanques, a Barcelona aquest estiu es manté la tendència a la baixa. Des del gener fins l'agost, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 1.056 incidents, un 20% menys que els que es van detectar al mateix període de l'any passat.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
3: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
9: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
3: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya, Albert Ferrer.
10: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Ho dèiem abans, un incendi actiu encara al Alfarràs ha obligat a confinar la població d'Andaní i les granges properes a la Nacional 230, que també està tallada en aquest punt. Anem cap allà o a Ulla i de Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
11: Doncs sí, el cap de l'incendi evoluciona per la Serra de les Guixeres en direcció als camps de conreu pròxims a la Nacional 230, una carretera que està tallada en el sentit Pont de Suert i per on el trànsit es desvia per la C26. L'avís de l'incendi s'ha produït a les 4 de la tarda i inicialment s'hi han desplaçat unes 10 dotacions terrestres i 2 mitjans aèris. També s'han incorporat efectius dels bombers 2, que a hores d'ara els bombers estan prioritzant els treballs al flanc esquerre de l'incendi per evitar que es pugui obrir camí amb el canvi de vent que està passant de Ponent a Marinada. Els equips treballen aprofitant pistes forestals i també les carreteres de la zona per contenir l'avanç de les flames. Com hem explicat, ja el foc afecta massa forestal i està a prop del torrent Regal de Viuda. I des de les 5:40 de la tarda s'ha demanat el confinament d'Andaní, on hi viuen unes 240 persones i també de les granges pròximes a la zona més afectada.
2: Moltíssimes gràcies, Guillem. De fet, aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, qui impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Poló.
12: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
13: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
12: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
2: En cultura a tot a punt a Tarragona pel tret de sortida a les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora. Anem-hi doncs en directe a Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París. Bona tarda.
14: Bona tarda, doncs estem aquí a la plaça de la Font de Tarragona, on des de les 7 de la tarda s'ha donat el tret de sortida aquesta gira de les festes de Santa Tecla 2026, l'acte que dona inici oficial a aquesta festa major. Estem ara mateix en directe en parlaments de la consellera de festes, Sandra Ramos, segur que sí, amb xiulets per la polèmica amb el tema de barraques d'aquestes darreres setmanes. Al fil de tot això, pel que fa l'any, que protagonitza especial pels tecles i tecleres d'honor, una quarantena aquest any que han rebut fa només uns minuts el seu reconeixement en el marc d'un dels actes més solemnes i tradicionals de la festa. Ara, avui seguit, serà el torn dels perpetuadors de les festes aquest any, en plural, perquè són els portants dels Segants Moros i els Negritos del col·lectiu Gitano, que seran homenatjats per la seva vinculació durant més de 25 anys a aquesta festa tarragonina. I tot plegat davant d'una plaça de la Font plena de goma a goma i que espera un dels moments més estels de la tarda, com serà el toc de crida de la tronada, que estarà a càrrec de la pirotècnia Cat Ferro Fireworks, una companyia pirotècnica dels Països Baixos, que serà l'encarregada de posar el punt final a aquest acte d'inici de les festes majors de Tarragona.
2: Moltíssimes gràcies, Eduard. I la 17a edició del Festival de Circ de Terrassa obrirà portes del 17 al 20 de setembre amb dues novetats importants, el canvi d'ubicació i alguns espectacles seran de pagament. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
15: Del 17 al 20 de setembre s'han programat una vintena d'activitats i 12 espectacles de circ contemporani, però amb arrels tradicionals. Una vintena d'artistes i companyies de Xile, Argentina, Aragó, Andalusia i Catalunya en són protagonistes. La principal novetat és el canvi d'ubicació. Després de 14 edicions centrades a la Maurina, el festival es trasllada a l'antic poble de Sant Pere per buscar nous públics i una nova empenta. Escoltem Albert Fernández, membre de l'associació Tub d'Assaig 770.
16: Nosaltres, després de 14 edicions a la Maurina, hem sentit que l'energia que teníem per seguir fent el festival allà estava esgotada i que necessitàvem un canvi d'etapa. Donar una altra mirada al festival, buscar espais nous, públics diferents.
15: L'altra novetat és que algunes activitats seran de pagament a preus econòmics, 5 euros, per assegurar l'assistència.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
17: Bona tarda, Lali. La final de la Champions de l'any 2029 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per davant de Wembley a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la màxima competició europea 30 anys després. El 2029 les obres hauran acabat i la capacitat serà de 105.000 espectadors, una xifra que el convertirà en l'estadi amb més seients d'Europa. Per al final d'aquesta Champions també estarà acabada la coberta que cobrirà tots els seients. Escoltem la valoració del president del Barça, Joan Laporta.
18: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
17: I també n'ha parlat l'entrenador del Barça, Hansi Flick, un Flick que té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final de 2029.
19: I'm 100% there.
20: Estaré al 100% allà, com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
17: El Barça juga demà a la nit a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. Si guanyen els càntabres, l'equip blaugrana aconseguirà el rècord del millor inici de temporada de la història del club. Els de Hansi Flick encara no han perdut cap dels 6 primers partits disputats aquest curs. Ara bé, la fita es podria posposar per l'avís d'aiguats que podria fer suspendre el partit. D'altra banda, el tècnic alemany ha aprovat que el club o el mateix Lamine Yamal faci campanya a favor de la pilota d'or pel davanter de Rocafonda.
20: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
17: I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada intersetmanal de primera. L'equip de Manolo González està jugant a Butarque contra el Rayo i està perdent amb un gol d'Álvaro García al minut 3. Ara mateix, minut 22, Rayo 1, Espanyol 0. I en bàsquet, en aquests moments, es presenta la Lliga Femenina Endesa i la Lliga Endesa. Ho està seguint des de Madrid el nostre company Joel Gómez.
0: Iliana Martín, fitxatge estrella de l'Espar Girona d'aquest estiu, ha estat un dels grans atractius d'aquest Media Day de la Lliga Femenina Endesa i també de la Lliga Endesa. La medallista mundial ha parlat del seu paper amb la selecció, però també ha valorat el seu fitxatge pel conjunt català, on ha dit que espera continuar creixent com a jugadora. D'altra banda, Oleg Balcerowski, nou jugador del Barça, també ha estat un dels grans focus d'atracció i d'atenció durant aquesta tarda aquí a la seu d'Endesa a Madrid, on també ha parlat del seu fitxatge pel Barça per l'exigència que suposa competir per tots els títols. D'aquí uns minuts acabarà el Media Day pròpiament dit i començarà l'acte de presentació de les dues màximes competicions del bàsquet estatal.
17: Gràcies, Joel. I per acabar l'Ali, un apunt. La selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes debuta demà contra Líbia al Mundial que se celebra al Palau d'Esports de Granollers.
2: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
15: Notícies en Xarxa, edició vespre.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
24: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
25: Sherlock Holmes, James Moriarty. Sherlock estaba haciendo amigos.
24: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
26: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
24: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
26: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
24: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
26: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
24: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
21: La xarxa de comunicació local.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 15 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la prèvia de Sant Feliu tanca la seva segona edició amb bona resposta a les noves activitats. Geganters i el Correfoc de Sant Feliu apropen les seves tradicions als infants del FEDAC i l'escola Jaume Balmes. L'obra de microteatre El Cor triomfa i passa de 3 a 5 representacions durant la prèvia.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dimarts 15 de setembre explicant-vos que la prèvia de la Festa Major de Sant Feliu de Codines tanca la seva segona edició amb una primera valoració molt positiva. Després d'un cap de setmana amb activitats consolidades i noves propostes, la regidora de Cultura, Caral Vinyals, defensa que aquest cap de setmana previ s'ha convertit en una peça necessària per donar cabuda a totes les activitats impulsades per les entitats.
2: Uns dies després de que passés aquest cap de setmana ple d'activitats, podem dir que la valoració és positiva i jo crec que fins i tot són uns dies necessaris perquè va arribar un punt que la Festa Major de Sant Feliu hi havia tantes activitats de les entitats des de la Comissió de Festes que s'organitzen que ha arribat un punt que necessitem dies i aquests dies doncs, aprofitem el cap de setmana abans.
0: I aquesta segona edició també ha servit per provar noves propostes, algunes de les quals han tingut una resposta especialment bona.
2: Doncs activitats que algunes les vam continuar fent de l'any passat, però d'altres que van ser noves i que van tenir una acollida doncs increïble, com per exemple el microteatre del Cor, que hi havia programades 3 sessions i n'han acabat 105. O sigui que aquests 4 joves de deixalles ho han petat.
0: Una bona resposta que també s'ha repetit en altres activitats de la prèvia, com l'exposició de vehicles d'emergència, la mostra de pintura d'artistes locals o el primer vespreig organitzat pel Macalu. Amb aquesta segona edició, la prèvia fa un pas més cap a la consolidació com a cap de setmana propi dins el calendari festiu de Sant Feliu. I continuem a Sant Feliu, perquè entre ahir dilluns i avui dimarts els infants de les escoles FEDAC i Jaume Balmes han pogut descobrir les històries que hi ha darrere els geganters i el grup del Correfoc, el Follet i la Fantasma. Dues jornades on els infants han pogut conèixer què fan les entitats durant els actes de la Festa Major, però també les històries i llegendes que envolten a les figures que veuen a cada Festa Major i que representen a Sant Feliu allà on van. Per part de les dues entitats, ambdues coincideixen en la importància d'aquestes trobades amb els infants. Escoltem per aquest ordre a Jaume Permanyer, membre dels geganters, i a Pol Puello, membre del grup del Correfoc.
3: És molt important perquè, esclar, és la història que expliquem. Vull dir, cada gegant té una història que pertany a Sant Feliu. A més, són la representació fora del poble de Sant Feliu de Codines. Vull dir, cada un té el seu motiu de ser.
4: Home, jo crec que és molt important, sobretot en aquest món que vivim, que tenen tants estímuls tan internacionals, doncs que tinguin una setmana on realment tot sigui sobre el poble, aquestes tradicions, per exemple, la nostra llegenda, que es mantingui al llarg del temps, doncs jo trobo que és molt important que realment coneguin les figures locals festives del poble.
0: Però més enllà del que els han explicat els membres de les entitats, què és el que més ha cridat l'atenció als infants? En el cas dels geganters, sembla que hi ha un clar guanyador. Escoltem a l'Irai, l'Emma i Laura de l'escola Jaume Balmes.
5: A mi els gegants més grans que hi ha.
6: A mi també els gegants més grans i la pinya de cap gros.
0: I a tu?
7: A mi els gegants més grans.
0: I si els gegants han despertat interès, el Follet i la Fantasma tampoc s'han quedat enrere. Entre els alumnes que han conegut de prop el món del Correfoc hi ha qui ja té clar qui és el seu preferit. Escoltem a l'Àlex i a l'Alba, alumnes també de l'escola Jaume Balmes.
8: la fantasma perquè no he llençat amb foc.
9: I a tu?
10: A mi el follet i la fantasma també. Jo aniré a tots. Jo em posaré a baix dels dimonis, com vaig fer l'any passat.
0: Dues jornades que serveixen per acostar les entitats als més menuts i perquè els infants coneguin una mica més a prop alguns dels elements que formen part de la Festa Major de Sant Feliu. I una de les activitats que s'ha fet aquest cap de setmana de la prèvia ha estat teatral. I és que el grup jove de Deixalles 81 ha estrenat el muntatge El Cor, una obra de microteatre escrita per Eloi Falguera. Però no ho han fet, com és habitual, al Casal. La Gemma Permanyer ens ho explica.
11: Un nou format en un espai nou. Els joves de Deixalles 81 han estrenat aquest cap de setmana El Cor, un muntatge teatral de 20 minuts de durada amb una escenografia senzilla a la Casa de les Arts, un equipament que alhora s'estrena com a espai teatral. El Cor està escrita per Eloi Falguera i va ser ell mateix qui va pensar en representar-la en un espai que no fos una sala de teatre convencional.
12: Mira, cada autor s'inspira com s'inspira. Jo necessito sempre algun fet o un apunt històric a partir del qual desenvolupar una història. Sempre, esclar, jo sóc molt respectuós i mai dic cap mentida. O sigui, una cosa és que em faci una versió a partir d'una cosa, però mai intento dir mai cap mentida. Llavors, sorgeix d'aquí. En el meu cas, jo necessito sempre alguna cosa històrica a partir de la qual o reflexionar o, en aquest cas, és bé, i els joves com es relacionen amb la història? Què passaria si trobessin una cosa històrica de molt valor? Com s'hi relacionarien, no?
11: El muntatge destaca per la proximitat entre els actors i el públic. L'obra té punts còmics, però també reflexius. Quatre joves passen una vetllada a les golfes de la casa pairal propietat d'un d'ells i troben un objecte de molt valor. Cada un d'ells reacciona de manera molt diferent.
12: Bé, l'espai és un espai ideal d'una micropeça que vaig escriure. La veritat és que no tenia intenció d'estrenar-la enlloc, la vaig escriure per tenir-ne, i quan vaig veure aquest espai vaig dir, això és ideal, perquè és un espai que permet, a part de fer múltiples actes artístics de qualsevol disciplina, el microteatre és ideal, perquè són sales molt ben acondicionades i que permeten això, tenir el públic molt a prop i que gaudeixi d'un espai espectacle teatral d'una manera diferent de com és un teatre convencional.
11: Els intèrprets de l'obra són Adrià Capdevila, Paola Pazmiño, Júlia Falguera i Marc Serrats. L'estrena ha tingut una acollida magnífica, ja que estava previst que es fessin tres passis durant el cap de setmana de la prèvia i, finalment, per l'interès del públic, se n'han fet cinc.
0: I no ens movem de Sant Feliu ni del seu programa d'activitats de la Festa Major d'enguany, perquè per cinquè any consecutiu el Macal organitza el sopar de tancament de Festa Major. Enguany, però, el sopar també canvia d'ubicació i és que les obres de la plaça fan que l'activitat, com tantes altres, es traslladi a altres espais, en aquest cas a Can Xifreda, un espai que també obliga a modificar part de la proposta de l'últim vespre de Festa Major. Escoltem la Jana Galimany i l'Anna Gomariz, membres del Macal.
13: No, com que hi ha les obres de la plaça, aquest any ho hem de canviar. De fet, ho movem a Can Xifreda i tampoc hi ha focs artificials. Hi ha un altre tipus de dinàmica, que és una mena de concurs de veure qui coneix més Sant Feliu. Però nosaltres hem apostat igual per fer el sopar. És una manera molt bonica de tancar tots junts la Festa Major, sí. També de fer-nos conèixer com a cau i de mantenir la tradició.
14: Sí, que al final portem 5 anys fent aquesta activitat i pensem que és molt bonica per poder tancar en condicions Festa Major i al final pues, tancar l'estiu. Llavors no volíem dir que no, tot i que es fes en un altre espai. Igualment, Can Xifreda també és un espai molt bo per fer aquest sopar, perquè la veritat és que pot quedar molt maco. Llavors, bueno, animar tothom que vingui, tot i que no hi hagi pocs d'aquest any, fer un diumenge de Festa Major diferent i celebrar-ho tots junts al final.
0: El sopar manté així la seva cita el darrer diumenge de Festa Major, el diumenge 20, però amb Can Xifreda com a nou espai. La proposta començarà amb el sopar i compartirà vespre amb el concurs El Codinenc de l'any, organitzat per primer cop per l'Ajuntament. Tot i que els tíquets ja no es poden comprar de manera presencial, podeu aconseguir el vostre tiquet a través del web d'Entràpolis. I ara anem amb una informació esportiva, perquè la patinadora calderina Elna Francés ha aconseguit la quarta posició al Campionat d'Europa de Patinatge Artístic i ja té el bitllet pel Mundial. Francés ha competit en categoria sènior al Campionat Europeu, que s'ha disputat a Ponte di Legno, a Itàlia, i ha acabat entre les quatre millors patinadores d'Europa. Un resultat que, a més, li ha servit per aconseguir la classificació pels World Skate Games, la gran cita mundial dels esports sobre rodes. I és que la Federació Espanyola de Patinatge ha convocat Francés per disputar aquesta competició, que se celebrarà a Asunción, Paraguai, del 2 al 18 d'octubre i que reunirà esportistes de més d'un centenar de països. La classificació mundial arriba després d'una temporada en què la patinadora ja havia pujat al podi estatal. El juliol, Francés va aconseguir la tercera posició al Campionat d'Espanya Sènior, celebrat a Salou, un resultat que li va permetre ser convocada pel Campionat d'Europa. Ara, després d'acabar quarta a Itàlia, afronta el següent repte, continuant la preparació durant les pròximes setmanes i competir al Mundial de Paraguai.

0: I avui acabem l'Eix 59 amb una entrevista per anar obrint boca per aquesta festa major que cada vegada està més a prop. Us deixem amb la conversa que hem tingut aquest matí al Territori 17 amb el Pol Pueyo, membre del grup del Correfoc, el Follet i la Fantasma, on ens explica les novetats i els canvis del Correfoc d'enguany.
1: Des d'aquest dijous i fins diumenge es donarà el tret de sortida a la Festa Major de Sant Feliu de Codines després d'un cap de setmana de la prèvia ple d'activitats. Avui a l'entrevista parlarem amb Pol Pueyo. Ell és membre del grup del Correfoc del Follet i el Fantasma de Sant Feliu de Codines, de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui ens endinsarem en el món dels dimonis de Sant Feliu, del grup del Correfoc, perquè ens expliquin algunes de les seves tradicions de la festa major abans. Però saludem a Pol Pueyo. Bon dia i gràcies per ser aquí.
3: Bon dia, com estem?
2: Molt bé, i tu?
3: Molt bé.
2: Preparat
3: molt bé.
2: Per aquesta festa major?
3: Preparat, nerviós, ara ja sobretot nerviós, amb moltes coses per acabar, però ho tindrem tot a punt.
2: Clar, aquesta festa major, ara comencem, teniu quatre propostes relacionades amb el món del foc. El corretrac a nocturn de dijous, el corretrac a circular de divendres, el correfoc infantil i el correfoc adult. Teniu tela, eh? Com es prepara una setmana com aquesta?
3: Una setmana com aquesta jo crec que es prepara amb molts mesos abans, per sort. Si ho haguéssim de fer tot en una setmana, no arribaríem. Doncs es prepara amb moltes reunions, quadrar moltes coses amb tota la colla, acabar de demanar tots els permisos a última hora, com sempre, reclamar tota la documentació a tothom, i amb molta il·lusió es prepara, sobretot amb molta il·lusió i amb la tranquil·litat d'haver fet molt bé la feina abans, d'haver preparat ja totes les estructures i els recorreguts i tot a punt. Sí, sí.
1: Pol, per qui no hagi participat mai, què és exactament un corretraca i també què passarà en aquest corretraca nocturn?
3: Un corretraca. Un corretraca és una traca valenciana, d'aquesta que va cremant metxa i va combinant-se amb trons. I la nostra proposta és intentar córrer sempre per davant del foc i sempre el més a prop possible, si els més valents, ben bé els hi peten els trons sota dels peus. I llavors es tracta d'això, d'un recorregut d'entre 200 i 300 metres, on en el moment en què s'engega tothom comença a córrer davant la traca i, amb les complicacions que té, sempre està envoltat de gent que corre. Amb la complicació extra del corretraca nocturn, que és la prèvia del correbars de Sant Feliu de Codines, on la gent ja va amb el sopar i una mica entonat, i ja les rectes ja no són tan rectes i les curves es veuen com més tancadetes.
2: És més complicat, suposo. Clar, però divendres teniu el circular. Quina diferència hi ha entre aquest i el nocturn? Què canvia per vosaltres i també pel públic? Perquè entenc que ha de ser una mica diferent.
3: Exacte. No, el nocturn és més esbojarrat. Normalment sempre posem una metxa més ràpida i, és el repte aquest més d'una edat més juvenil, ja més granadets. I després el de dissabte sí que és una mica més family friendly, més apte per tothom. Una metxa més lenta, donem més espai entre els trons i que permet córrer molt més en aquest ambient més d'infants i famílies que el vulguin córrer i participar-hi, també.
1: I clar, també aquest any hi ha un canvi important perquè la plaça Josep Umbert Ventura està en obres. No sé si això us ha afectat a l'hora de preparar el recorregut i a organitzar les diverses activitats del foc.
3: Sí, sí, sí, és evident que per nosaltres la plaça era un lloc icònic per poder acabar tots els espectacles, un lloc molt ample per fer els finals, però a tot li hem trobat solucions. El corretraca nocturn es manté el mateix recorregut que sempre. El de divendres, al migdia, sí que hem canviat una mica el recorregut, per tant tenim aquesta proposta circular, que també ens ha agradat molt perquè també permet acollir a molta gent. I sobretot el gran canvi, amb els correfocs no podem fer els grans finals a la plaça, però tenim un gran final preparat per l'infantil al pati de Can Buixó, que també tenint un espai recollidet també podrem fer un show molt xulo, i sobretot el final de correfoc adult bueno, al Pla de l'Os, que diem aquí a Sant Feliu, allà davant del Bar Talet, tenim un espai, doncs, tallem la C-59, ens agrada molt en aquest poble, fer aquests talls de carretera, serà a les 11 de la nit, no patiu, i sí, també tenim un show molt xulo, diferent, perquè normalment sempre tenim estructures estàtiques, però serà una estructura així que podrem muntar i desmuntar i quedarà molt xulo, també, molt diferent.
2: Clar, em parlaves, no, d'aquests canvis, de com us han afectat les obres, perquè al final tot això, que, o sigui, els correfocs acabaven a la plaça. Aleshores, jo em pregunto, aquestes estructures que ens estaves parlant, com ho heu hagut d'adaptar? Vull dir, ara em deies que tallar-ho la C-50, momentàniament, la C-59 amb aquestes estructures, però quan us veu assabentar d'això, com ha sigut el canvi de reorganitzar unes estructures que vosaltres potser ja teníeu molt situades? Com ha canviat com canviarà el correfoc? Es viurà d'una manera diferent? Sí, no?
3: El correfoc serà bastant semblant. Al final, aquí a Sant Feliu sempre intentem cada any canviar el recorregut. Per tant, recorregut nou cada any implica que el canvi és evident cada any i no ens ha afectat molt en aquest àmbit. I les estructures també intentem que cada any al final sigui diferent. Per tant, simplement el que vam fer és, doncs, ja ubicar-ho en un altre espai, veure quina possibilitat teníem. Vam veure que l'única gairebé possibilitat per temes de seguretat i tal era, doncs, fer aquest tall de la C-59, i a partir de llavors, doncs, procés creatiu amb les estructures que ja teníem o creant altres estructures, com podíem, en 3 minuts, desplaçar aquesta estructura, muntar-la i cremar-la, doncs, per això, perquè no s'eternitzi aquest tall de la C-59, que si no, sabem d'alguns aquí de la policia local que ens començaran a empaitar tots.
2: Sí, de ben segur que sí. I clar, ara la plaça segurament tornarà a estar operativa de cara a l'any vinent. La intenció és tornar a fer-ho tot a la plaça o mantenir aquest canvi?
3: Sí, o sigui, la plaça per nosaltres és centre neuràlgic del poble, per tant, tan bon punt estigui a punt, si cal ja cremarem a la inauguració, si ens deixen, i sí, recuperar aquest espai, adaptar de nou les estructures, veure ben bé com és aquest terra nou que ens presenten, i bueno, i adaptar-nos, sí, il·lusionats amb els canvis.
4: Pol, quan parlem d'un correfoc, el públic només veu el moment en què se surt a cremar i es fa recorregut, i l'última encesa, però què hi ha darrere que no es veu? Quanta preparació hi ha abans que comenci tot el correfoc?
3: Doncs per dir-te que al març, potser, ens hi posem.
2: Al març.
3: Al març. Aquest any al març ja teníem com el recorregut bastant decidit, amb aquest possible final a la carretera, que, doncs, que fins fa poc més de 2-3 setmanes no hem rebut l'okay del Servei Català de Trànsit i tot. I des de llavors, doncs, moltes passejades pels carrers, pensant a veure on podíem posar elements estàtics, on podíem cremar forques grans, i a partir de prendre decisions, doncs, començar a muntar. Un agost de moltes hores al local, de moltes idees i de molta preparació manual, i aquesta última setmana d'esprint per acabar-ho d'enllestir tot, ordenar i començar a repartir coses pels carrers, i tant.
2: I després ja farem recordatori d'horaris, recorreguts, perquè la gent ho sàpiga, però clar, divendres és el torn del correfoc infantil, dels més petitons. Com canvia un correfoc quan els protagonistes són aquests infants? Què heu de tenir en compte i com es gestiona? Perquè al final no ha de ser fàcil.
3: I tant. El correfoc infantil, doncs, és això, és traspassar aquest protagonisme cap als menuts de la colla, d'acord? I envoltar-los també d'un espai una mica més segur que l'espai esbojarrat que tenim normalment en un correfoc adult. Aleshores, doncs, tots els efectius de la colla adulta molt centrats en això, en que els nens no els hi falti de res, en estar pendents de col·locar bé un mocador en qualsevol moment, i això, la pirotècnia. És evident que és diferent, és molt més segura, tant pels nostres dimonis com per també tota la gent que ho ve a gaudir. I sempre nosaltres el que demanem, doncs, que per un correfoc infantil el públic també sigui infantil. Vull dir, molt respecte pels dimonis, que potser amb els adults, doncs, t'hi tiraries a sobre, els abraçaries, els faries saltar, doncs amb els petits hem de tenir una mica, doncs, més aquest respecte de no anar-los a avassallar, sinó sempre entrar-hi amb una mica més de respecte, amb menys ímpetu, i sobretot que el correfoc adult està fet per nens i per a nens. Al final, és evident que les famílies hi poden entrar acompanyant els seus infants. És molt xulo, això. Així anem creant cantera a tots els pobles de Catalunya. Sí. Però sempre doncs, amb aquest espai i aquest respecte pels nostres infants.
2: I abans de seguir, quines colles convidades trobaran els infants en aquest correfoc infantil?
3: Correfoc infantil, aquest any tenim dues colles convidades. Nosaltres funcionem doncs, per intercanvis. Les colles que convidem després ens conviden a la seva vila i aquest any hem fet intercanvis amb la colla de Ripollet i amb la colla de Piera. Et diria els noms, però soc tan dolent pels noms de les colles que ho deixem així.
2: No passa res.
4: I clar, Pol, ara ens comentaves com era el correfoc infantil, també el dissabte hi ha l'adult. Quines colles convidades hi participaran? I no sé si teniu alguna manera per decidir qui ve o si feu intercanvi de propostes.
3: Sí, és això. Al final, a principi, bueno, ara ja quan acabem la nostra temporada, ja començarem a comunicar-nos amb altres colles i funcionem, el món del foc funciona molt per això, per intercanvis. Com que tothom té les seves festes al seu poble, que conviden colles o tenen trobades de bèsties i així, doncs funcionem que si tu em convides, jo et convido. Llavors, a casa de cadascú posa la pirotècnia i el sopar, normalment, i es fa aquest intercanvi. I enguany, al correfoc adult, fem un intercanvi amb els Diables amb una de les moltes colles de Sabadell.
2: Sí, té moltes.
3: Són els Enculturats, si no m'equivoco.
2: Sí.
3: I molt bé, aquest any no vam poder anar nosaltres al seu correfoc. Anirem l'any que ve, més que res, doncs, per plans alfes i tots els caleus que hem tingut aquest any, que toquem fusta, que aquest cap de setmana no ens toqui, que segur que ara diu que demà plou, doncs ja que ho remulli tot i ja...
2: Exacte.
3: I no tinguem perill. Sí, sí.
2: I, clar, quan compartiu correfoc, ara parlàvem, no?, d'altres colles, de llocs diferents, d'arreu de Catalunya, trobeu que hi ha maneres d'entendre un correfoc o de fer-lo inclús diferent?
3: Sí, és evident que cada colla té doncs, la seva normativa interna, la seva normativa doncs, de com actuar dintre del correfoc, i sí, bueno, la gran diferència que parlàvem ara abans de l'entrevista és amb els balls de Diables, per exemple, que van doncs, amb espardenyes, tenen com la seva forma de desplaçar-se dins del correfoc. Exacte, serien els més tradicionals. I amb aquests doncs, sí que cal doncs, tot aquest respecte de no cremar un carretilles per terra, més que res perquè van amb els peus destapats. Bueno, moltes coses petitonetes doncs, que sempre cal pactar una mica abans dels correfocs. Nosaltres, abans dels intercanvis, ja avisem que som un correfoc bastant animal, bastant fora de lo convencional, per seguretat.
2: Per
3: no espantar ningú.
2: perquè tothom tingui en compte.
3: Exacte. També avisem que a Sant Feliu hi ha moltes pujades i que acabes molt cansat a l'hora de cremar.
2: Sí, això segur.
3: Sí. Aquest any dona la coincidència que és bastant de baixada, però bueno, hem tingut anys d'escales, de rampes, més complicadets. O sigui que aquest any serà més light.
2: Bueno, està bé. Per la gent que vingui, està bé.
3: I tant que sí.
4: I, Pol, des del punt de vista vostre, què voleu que tingui el vostre correfoc que el faci reconeixible i potser més diferent que la resta?
3: Tenim la sort de viure a Sant Feliu de Codines, un poble amb carrers molt estrets, molt cabroncetes a nivell de foc, i llavors aquesta és la nostra senya d'identitat. És anar a buscar sempre els carrers més punyeteros, el tram que hi hagi al túnel, i llavors doncs, això, a partir de moltes estructures estàtiques que ens dediquem tot el dissabte a muntar, doncs que la gent es vagi trobant, a part dels Diables, que te'ls podries trobar a qualsevol poble de Sant Feliu, doncs trobar cascades, trobar túnels, trobar encierros, trobar xarxes, doncs tots aquests elements que hem anat incorporant any rere any i doncs que ja són molt característics de la nostra vila. I, bueno, com parlàvem abans, el que trobarem a faltar doncs, és aquesta plaça amb aquest gran final que ens permet la plaça doncs, deixar muntada durant tota la tarda, però de debò que no patiu, tenim un gran final preparat, que ningú se'l perdi, o sigui, a partir de les 10:15, tothom cap a la zona del Talet, de la farmàcia, i a gaudir d'aquest final, que serà molt xulo també, molt diferent, però serà únic.
2: I per últim, ja per acabar, perquè se'ns està acabant el temps... Això, recordem una mica dates importants vostres perquè la gent ho sàpiga. Quines dates hi han? Hi ha el dijous?
3: Dijous, corretraca nocturn o de borratxos a les 12 de la nit. El divendres tenim cap a les 11 encendrem el corretraca circular des de la plaça de l'Escletxa i acabant també a la plaça de l'Escletxa. Si aneu seguint els gegants, faran una parada per tirar el corretraca, així que fantàstic. A les 8 de la tarda, a la plaça Santo Domingo, comencem el correfoc infantil, que acabarà a Can Buixó, o sigui, acaba zona cèntrica perfecta per anar a dutxar-se i a sopar i cap als concerts.
2: Correcte.
3: I, per últim, al final de festa, la festa grossa, correfoc adult, el dissabte, a les 9 del vespre, que comencem al pont de Can Xec, si algú no sap on és, plaça Sant Antoni, ja veureu el rebombori, no patiu.
2: Doncs fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Pol, per ser aquí aquest matí i per donar-nos totes aquestes informacions tan interessants sobre el correfoc. Gaudiu molt de la festa major i acremeu-lo tot.
3: Moltes gràcies. Ens veiem pels carrers.
0: I fins aquí l'Eix 59 d'avui, dimarts 15 de setembre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desconfinen el nucli i les granges del Ferràs per la bona evolució de l'incendi. Al torrent Regal de Viuda, el confinament afectava unes 240 persones. El foc ha començat a les 4 de la tarda. La carretera segueix tallada en sentit Pont de Suert. 49 dotacions als bombers, 10 de les quals aèries, treballen encara en l'extinció d'aquest incendi que afecta unes 20 hectàrees. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, ho explica la consellera Sílvia Paneque.
3: És del tot necessari aquesta...
2: No podem, de moment, escoltar aquesta informació sobre el descongestionament del trànsit ferroviari. En parlava la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Més temes. L'Auditori de Girona és en aquests moments l'escenari del lliurament dels Premis Literaris Prudenci Bertrana, un dels destacats en el món literari. Un dels noms destacats de la nit també és el de Jordi Campó i Boada, que ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertrana, amb la seva obra Fer cantar els arbres, un premi que ja se sabia des de fa dies. El nostre company Marc Guibas, de Televisió de Girona, en té els detalls.
4: Avui l'Auditori de Girona està celebrant la nit dels Bertrana, els premis literaris de la ciutat. En total en són 7 entre poesia, novel·la, novel·la juvenil, millor projecte digital, lletra de cançó, traducció i assaig. 4 dels premiats ja es coneixien, i una de les estrelles de la nit serà Jordi Campoy, que rebrà el 59è Premi Prudenci Bertrana, a millor novel·la. La gala d'enguany va dedicada a les Illes Balears, amb un escenari molt exclusiu. Així, una de les gales més especials de Girona continua el seu rumb, a l'espera de conèixer tots els guanyadors.
2: I Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta al pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa, amb possibilitats de fenòmens de temps violent. Es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat. A la tarda, a l'Empordà, Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. També a la nit es desplaçarà més cap al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental, l'Occidental, el Baix Llobregat i també l'Anoia.

0: En aquest programa d'avui, aprofitant que aviat serà 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, volem parlar sobre dones que s'han dedicat a oficis artístics o de l'àmbit social i que la història ha vestit de silenci.
1: Durant segles, les dones han creat, han pintat, escrit, ballat, cantat, interpretat, però massa vegades ho han fet des de l'ombra, no perquè faltés talent, sinó perquè sobraven barreres. Barreres socials, econòmiques i culturals que han fet que moltes dones artistes quedessin fora dels llibres d'història i dels escenaris principals.
2: Parlar de dones artistes no és afegir un peu de pàgina a la història de l'art, és tornar a refer-la sencera. És explicar al món, des de totes les veus, és visibilitzar totes aquelles creadores que han fet de la cultura una eina de pensament, de bellesa i de transformació, sovint sense espai, sense veu i sense reconeixement.
1: Ser dona i artista no ha estat mai només una qüestió de vocació. Ha estat, i continua sent, una forma de resistència. Resistència a no ser escoltades, a cobrar menys, a haver de demostrar el doble per rebre la meitat del reconeixement. Les dones han estat, i són, pintores, escriptores, músiques, actrius, cineastes, ballarines. Han creat llenguatges nous i han qüestionat els vells. Però durant massa temps, el seu talent ha estat considerat una excepció, no una norma.
2: Aquest programa d'avui vol ser un espai d'escolta i de mirada oberta. Un lloc on l'art es pensa també des de les veus que han estat invisibilitzades. Perquè parlar de cultura és parlar de qui la crea. I sense les dones artistes, la cultura queda incompleta. Perquè sense les dones, l'art és incomplet. I sense l'art, la societat és més pobra. Escoltem-les, llegim-les, mirem-les i reconeguem-les. No només avui, cada dia.
0: I amb aquest esperit obrim el programa d'avui, un programa dedicat a la cultura en femení. Benvinguts a una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: al mirador.
1: Com us dèiem, avui, en aquest espai, us parlarem de dones. Dones de diferents èpoques històriques que han destacat en l'àmbit cultural i social. Parlarem primer de dones invisibles, o més aviat invisibilitzades, dones que van treballar per aconseguir avenços socials, professionals i personals, dels quals encara avui són beneficiaris. Després, parlarem de dones del món de la música i acabarem amb dones del món de la literatura.
2: Sovint, quan repassem la història, ens preguntem: on són les dones? Durant molts anys, la història l'han escrit els homes i no s'ha comptat amb el coneixement i l'experiència de la vida i la societat femenina. Ens ha faltat arreu la visió i les aportacions de la meitat de la població, malgrat que formen part de la vida social, cultural i pública. La història no les ha reconegudes, tot i les seves aportacions a la societat, i el seu paper actiu i creatiu. Són dones invisibles de la nostra història i que mereixen sortir de l'oblit. En podríem anomenar moltes, però avui, com a homenatge a totes elles, us parlarem de tres dones catalanes excepcionals, però desconegudes. Tres dones invisibles: Anna Maria Martínez Sagi, Pepita Caselles i Carme Carr.
3: L'Anna Maria Martínez Sagi va néixer a Barcelona el 1907 dins d'una família de classe alta. Des de petita va demostrar tenir unes aptituds extraordinàries per als esports. Amb 24 anys va participar en el primer campionat femení d'atletisme, en el qual va obtenir la quarta posició i va batre tres vegades el rècord de javelina de Catalunya. A més d'esportista, es va fer famosa per la seva actitud per activitat periodística. Va treballar com a reportera a diversos diaris i revistes. En els seus articles reivindicava la situació de desigualtat entre l'esport masculí i femení. Va fundar el Club Femení d'Esports, la primera associació esportiva i cultural per dones treballadores de Barcelona. L'associació va a més d'organitzar

0: Podeu veure un vídeo al 3CAT en què es fa una ficció sobre ella. Es diu La Sagi, una pionera del Barça.
1: Pel que fa a Pepita Casanellas, va néixer l'any 1923 a l'actual barri de la Zona Franca de Barcelona, l'aleshores barri de la Marina de Sants, una de les zones més castigades i desprotegides de la Barcelona de la postguerra. La majoria de famílies del barri eren immigrades i malvivien en barraques en condicions miserables. Amb només 17 anys, Pepita va començar a fer de mestra en una petita escola situada a la rectoria i que era impulsada pel rector de la parròquia, mossèn Pere Serra. A poc va anar engegant un sistema educatiu que anava més enllà de les classes convencionals. L'escola de la parròquia es va compartir en un centre cultural, on s'impartien també cursos de teatre, música, català, durant el dia i també d'una part de la nit. En contacte amb el moviment de renovació pedagògica i convençuda que l'educació era una eina clau per millorar les condicions de vida de les persones, es va centrar en la població més vulnerable, les nenes d'entre 9 i 12 anys, sobretot pel fet que a partir dels 12 anys les nenes ja podien treballar i Casellas va fer una campanya entre les famílies del barri per convèncer-les que deixessin estudiar les seves filles. Tenia molt clar que l'accés a l'escola era clau per ajudar les classes més desafavorides per poder créixer i fer-se un lloc a la societat. Per això calia, a més, de transmetre coneixements, formar persones amb principis i esperit crític. Tal com ella deia...
2: L'educació ho és tot. És com l'aire que respirem. És important que els alumnes assoleixin una cultura general, però encara ho és més que els mestres els ensenyem a ser persones i els formem en valors que són el que veritablement els ajudarà en la vida.
1: I, de fet, sembla que ho va aconseguir. Va deixar una gran empremta al barri i, sobretot, entre el seu alumnat. Mostra d'això és el comentari d'un antic alumne seva que va dir d'ella.
0: Ens feia de mestra, de mare, de psicòloga, d'amiga... No calia explicar-li res. Mirant-te als ulls, sabia què et passava i feia tot el possible per ajudar-te.
2: I continuem amb Carme Carr, nascuda el 1865 a Barcelona en una família d'alta burgesia catalana. De seguida va adonar-se que en aquella època el paper de les dones era molt limitat, sense accés a l'educació ni a llocs de treball qualificats. La majoria depenien del pare o del marit i el seu paper es limitava a ocupar-se de la casa i cuidar la família. Davant aquesta situació, a principis del segle XX, van començar a alçar-se veus com la d'ella i d'altres dones com Dolors Monserdà o Francesca Bonemaison, que van engegar iniciatives socials i culturals a favor dels drets i la igualtat de les dones. Va ser la primera periodista professional catalana i va treballar com a articulista en les publicacions més importants d'aquell moment que li van servir d'altaveu per reivindicar les seves idees en defensa de la igualtat. El seu estil era clar i desinvolt, sovint mordaç i amb interpel·lacions directes als homes. En un dels seus articles, per exemple, va retreure a Eugeni d'Ors la seva visió de les dones.
0: A les seves obres només apareixen dones boniques. Me n'alegro i el felicito, perquè tot i ser lletja, no sóc envejosa.
2: I va afegir.
0: Quan sortirà la seva obra una dona intel·ligent, culta i treballadora?
2: La seva activitat va anar més enllà de la teoria i el 1913 va fundar una residència per a professores i alumnes anomenada La Llar. Com a escriptora, va publicar relats curts, contes infantils, novel·les i obres de teatre. També va musicar poemes de diversos autors. Com la majoria de dones invisibles, va morir oblidada als 78 anys a la seva casa de Sarrià.
1: Si en voleu saber més, us recomanem, entre altres, un llibre de Genís Cinca, Les Invisibles, editada a la Mar de Fàcil Editorial, en format de lectura fàcil. Sobre Ana María Martínez Sagí, com us dèiem, el llibre de Juan Manuel de Prada, Les esquinas del aire, a l'editorial Planeta, i El derecho a soñar, vida i obra de Ana María Martínez Sagí, de l'editorial Espasa. Quan a Pepita Casanellas teniu 20 mestres i pedagogues catalanes al segle XX,

0: Segle de Renovació Pedagògica a Catalunya, publicat per la Universitat de Vic, i és el professor Antoni Tort i Verdolet. I de Carme Carr teniu Clixés, publicat a l'editorial Barcino, un volum de narracions en prosa de tall realista que destaquen per l'atenció al detall i la descripció dels estats d'ànim, sobretot de les dones del seu temps.
1: I ara fem un canvi de rumb i de l'àmbit social i cultural passarem a parlar de l'ofici de la dona que es dedica a la música i, concretament, parlarem de les dones compositores.
2: Si ara mateix preguntéssim al públic d'una sala de concerts o féssim una enquesta ràpida al carrer, quins noms de dones compositores coneixen, probablement ens parlarien sobretot de cantautores populars. Cecília, Maritrini, Rosana, Joan Baez... Però si canviem la pregunta i demanem noms de compositors de música sinfònica, sarsuela, òpera, cinema o musicals, la resposta acostuma a ser immediata. Bach, Mozart, Beethoven, Williams, Nino Rota... Ara bé, si demanéssim noms de compositores d'aquest mateix àmbit i d'aquestes mateixes èpoques, és molt possible que es fes un silenci. I tanmateix compositores n'hi ha hagut sempre. No només avui. A cada època trobem dones creadores de gran mèrit, sovint més recordades pel cognom d'un espòs o d'un germà que no pas per l'audició de la seva pròpia música. És cert que durant molts segles les dones van tenir més dificultats per accedir a la composició, perquè les grans obres es feien sobretot en monestirs, catedrals i cors, espais on gairebé no hi eren presents. En canvi, als monestirs femenins sí que hi havia capelles pròpies i les mestres de cor i componien música per a festivitats religioses com Nadal o Corpus Christi.
0: Fixeu-vos, i si fem una mirada enrere, ja trobem compositores a l'època medieval. En aquella època, tot i que sovint no ho pensem, les dones participaven activament en la vida econòmica, cultural i social. Al segle XII hi havia una gran efervescència cultural. Als monestirs femenins, per exemple, no hi havia clausura i eren centres oberts de cultura i investigació, on les monges podien estudiar, investigar i exercir una missió de portes enfora. En canvi, era inusual que una monja sortís a predicar. D'aquesta època, destaquem l'abadessa benedictina Hildegard von Bingen, que a més de ser compositora, va ser científica, escriptora i mística. Un personatge fascinant. Però fem un salt ràpid cap endavant i anem a l'època del Renaixement.
1: Sí, i ens aturem a parlar de la compositora més coneguda, Maddalena Casulana, intèrpret italiana, de llaüt i cantant, que va ser la primera dona compositora que va tenir música impresa i publicada en la història de la música occidental. Se saben molt poques coses de la seva vida. El que es coneix és degut a les dedicatòries que escrivia en les seves col·leccions de madrigals. En dedicar el seu primer llibre de madrigals a Isabella de Medici, Casulana escriu:
0: vull mostrar al món l'error en va dels homes que es creuen posseïdors de les elevades arts de l'intel·lecte i que no poden creure que tinguin res més en comú amb les dones.
1: Com veieu, la dedicatòria de Casulana és tota una declaració d'intencions. Ella publica la seva música per ensenyar als homes que les dones també són capaces de crear.
2: Ara parem l'orella i deixem-nos portar per la música. Escoltarem un madrigal d'aquesta compositora. Un madrigal és una composició pensada per ser cantada a diverses veus i sense acompanyament instrumental, allò que en diem a capella, una forma molt característica d'aquesta època del Renaixement. Escoltarem concretament el madrigal número 4 del primer llibre de madrigals de la compositora Maddalena Casulana, titulat Tu m'has dit amor. Un madrigal pensat a ser cantat a 5 veus, però en aquest cas l'escoltarem acompanyat de manera molt subtil per 3 instruments renaixentistes de corda: el llaüt, la viola de gamba i l'arpa.

0: No és un plaer pels... No em digueu que no és un plaer pels sentits sentir i escoltar aquestes veus.
1: Si tornéssim a fer un salt en el temps, ens trobaríem amb la germana de Mozart, Marianne, que en el període clàssic fou una dona amb tant de talent com el seu germà, però sembla que el seu pare va promocionar la carrera de Wolfgang a costa del de la noia.
2: I si anem una mica més endavant i arribem fins al romanticisme, ens adonarem que les dones continuaven tenint dificultats per ser compositores. El pare de Fanny i Felix Mendelssohn deia a la seva filla: «És possible que la música es converteixi en la professió del teu germà, però per a tu ha de ser únicament un ornament, no pas el fonament del teu ésser i el teu obrar».
0: Sí, i en aquest temps també hi tenim la Clara Schumann, que va ser una extraordinària pianista, compositora i pedagoga alemanya. En vida era famosa sobretot com a intèrpret, però amb el temps de la seva figura va quedar eclipsada pel seu marit, Robert Schumann. Durant anys se la va presentar com a musa o intèrpret fidel de l'obra del marit i no pas com a creadora amb veu pròpia. Però val a dir també que s'ha fet justícia i avui s'estudia als conservatoris i se la reconeix com una figura clau del romanticisme.
1: Avancem a pas lleuger i ens plantem al segle XX. Ja deveu conèixer Gustav Mahler, oi? Sabíeu que la seva dona, Alma Mahler, amb tot el seu talent i carisma, va haver de signar un acord prematrimonial per casar-se amb el seu marit que incluïa una clàusula que li prohibia compondre?
2: I si avancem fins als nostres temps, en què la dona pot tenir accés a qualsevol activitat, tampoc no han arribat al gran públic ni de bon tros les obres de dones compositores, fora de l'àmbit de la cançó. I no deixa de ser estrany, o potser no, perquè les dones comparteixen faristol amb els homes a les grans orquestres simfòniques. I tant a la música vocal com a l'instrumental trobem dones de reconeixement mundial, com ara Maria Callas, Alicia de la Rocha i moltes altres. Són grans figures que no han d'envejar res pel que fa al talent i fama dels seus companys masculins.
1: Però en la composició sembla que la popularitat es fa pregar. Per exemple, a la creació de bandes sonores per a pel·lícules, estil molt important en la música simfònica del nostre temps, oi que us sonen els noms de Leonard Bernstein, John Williams o Ennio Morricone? I el nom de Rachel Portman? Doncs aquesta compositora, que va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora original per les pel·lícules Emma i va ser nominada a l'Oscar per la banda sonora de Les normes de la caça de la sidra i per Xocolat.
0: Doncs bé, ara respirem una mica, fem parada i fonda i deixem-nos portar pel tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Les normes de la caça de la sidra. Escolteu com el piano i les cordes suaus de l'orquestra ens envolten, creant una atmosfera plena de tendresa i emoció, amb intervencions dels instruments de vent fusta que porten un toc delicat, molt emotiu.

0: Per què és tan difícil escoltar una dona compositora en un auditori de música? Segons dades de l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica, la presència de compositores a les nostres sales no arriba ni al 2%, una xifra que ens hauria de fer reflexionar. No és falta de talent, és una qüestió de focus. Ai, el cercle viciós de la programació, si no es programen, no es coneixen. Si no es coneixen, el públic no les demana i els intèrprets no les inclouen en el seu repertori habitual. Programar dones compositores no hauria de ser només per complir una quota el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Recuperar les partitures d'aquestes dones i integrar-les de manera natural en les temporades ordinàries és una qüestió de justícia artística i de riquesa cultural. És obrir una finestra a una part de la nostra història que ens han silenciat.
1: I ara ja arribem al darrer grup d'aquestes dones fascinants, les escriptores. Prendrem com a exemples dues dones que van publicar amb nom d'home perquè sabien que amb nom de dona o seria impossible publicar la seva obra o no les valorarien igual que si fossin homes.
0: Doncs bé, comencem per una que no ens podem deixar de banda, que és Víctor Català, pseudònim de Caterina, Albert i Paradís. La coneixem sobretot per la novel·la Solitud, una obra clau dins el moviment modernista català, però a més de novel·les també va escriure narrativa breu, poesia i teatre. Quan va guanyar els Jocs Florals d'Olot el 1898 amb el monòleg La infanticida, es va descobrir que l'autora era una dona. El tema, una mare que mata la filla, va provocar un gran escàndol perquè es considerava impropi que una dona tractés temes tan durs i foscos. I arran d'aquest fet, Caterina Albert va decidir escriure sota el nom de Víctor Català per evitar prejudicis masclistes i poder publicar amb més llibertat. És a dir, que el masclisme de l'època la va obligar a amagar la seva identitat i a defensar constantment la legitimitat de la seva veu literària. És important dir-ho clar, Víctor Català no va escriure manifestos feministes explícits, però sí que va deixar frases i reflexions molt contundents que expressen el seu rebuig al masclisme literari. A continuació, en llegirem algunes.
2: A una dona se li exigeixen més que a un home per ser considerada escriptora.
1: El talent no depèn del gènere, però el judici, sí.
2: Si hagués escrit en nom de dona, moltes portes no s'haurien obert.
1: La societat no perdona les dones que s'allunyen del paper que els ha estat assignat.
2: Cal dir, però, que tot i que Víctor Català va haver de publicar amb aquest pseudònim, va mantenir amistat i correspondència amb diversos escriptors, homes importants del seu temps, sobretot dins el modernisme, com ara Joan Maragall, Narcís Oller i Josep Carner, que, evidentment, la valoraven com calia. No volem deixar la nostra escriptora sense llegir un fragment de La infanticida, un monòleg teatral, dramàtic, en què la protagonista, Nela, una jove pagesa, ha estat enviada a un psiquiàtric després de matar la seva filla, acabada de néixer.

0: Jo no volia fer-ho. No ho volia. Però ell no callava, no callava mai. Jo estava sola. Tan sola. La criatura plorava i plorava i aquell plor m'entrava al cap com un mall que m'esberlava les temples. Jo no hi veia clar. Tot era fosc al meu voltant. I les veus. Les veus no em deixaven viure. Em deien mala mare, i jo m'hi tornava. No, no. Però elles reien i reien dintre meu i el plor no parava. No parava mai. Semblava que el món s'hagués tornat aquell plor, que no hi hagués res més que aquell plor, i jo sola amb ella. Jo me la mirava, tan petita, tan roja, amb els punys closos, i encara plorava, i jo li deia, calla, calla, per l'amor de Déu, però no callava. Les veus tornaven. No l'estimes, no l'estimes. Llavors, no sé què va passar. Vaig sentir com si una boira espessa m'embolcallés, com si algú altre m'anés per mi. I després silenci. Un silenci gran, fondo, que feia més por que el plor.
1: Com us podeu imaginar, de Víctor Català us podem recomanar La infanticida i Solitud, dues grans obres de la literatura catalana del segle XX.
2: I ara farem un passet més enllà, ens allunyarem del drama de la Víctor Català i anirem al país veí, França, i us presentarem George Sand.
1: Auguste Dupin, coneguda com a George Sand, va ser una escriptora i figura social clau del segle XIX a França. Va adoptar un pseudònim masculí per obrir-se pas en el món literari i va ser la primera dona francesa a viure exclusivament dels seus escrits. Va publicar més de 70 novel·les i assajos o la seva autobiografia Històries de la meva vida i va omplir les seves obres de dones fortes i causes socials en què defensava la justícia, l'amor lliure i el dret al divorci. George Sand fumava, vestia pantalons i escrivia novel·les. El fet de portar vestits masculins li permetia circular amb llibertat per tot París i li facilitava l'accés a llocs on una dama del seu rang no hi tenia permès l'entrada. No era gens comú que les dones del seu temps fessin aquestes coses.
0: També desafiava els prejudicis tant en la seva literatura com a nivell personal. Després de separar-se del seu marit, el baró Casimir Dudevant, el 1836 va emprendre un judici pioner i va aconseguir, a més de la custòdia dels fills, que el seu exmarit li retornés la hisenda i l'administració de les seves propietats. Aquesta batalla legal, en un context en què les lleis afavorien el marit, va marcar un avenç significatiu pels drets de les dones d'aquella època.
2: Va assumir les idees de l'amor lliure de la França revolucionària i es va embarcar en diversos afers amorosos. El més conegut i polèmic, segurament, va ser amb el compositor Frédéric Chopin. Tots dos varen passar un hivern a Mallorca, buscant el clima més favorable per alleujar la tuberculosi del músic. I allà, Sand va escriure la novel·la autobiogràfica Un hivern a Mallorca. Us llegirem un fragment de l'obra en què podem apreciar alguns aspectes de la seva manera d'entendre la vida.

0: Els tempestuosos dies de la joventut ens imaginen que la solitud és el gran refugi contra els atacs, el gran remei per les ferides del combat. És un error molt greu i l'experiència de la vida ens ensenya que quan no s'és capaç de viure en pau amb els semblants, no hi ha admiració poètica ni plaer artístic capaços d'omplir l'abisme que s'obre al fons de l'ànima. Jo sempre havia somiat de viure al desert i qualsevol somiador bonjan confessarà haver tingut la mateixa fantasia. Però creieu-me, germans, tenim el cor massa amant per passar els uns sense els altres i el millor que podem fer és suportar-nos mútuament perquè som com les criatures d'un mateix si que es fan la guitza, es barallen i fins i tot es peguen i tanmateix no es poden separar.
1: No va deixar d'escriure fins a la seva mort l'any 1876, a l'edat de 72 anys. Víctor Hugo, amb qui mantenia correspondència, va declarar després de la seva mort: «Ploro una morta, saludo una immortal». Si voleu llegir Un hivern a Mallorca, de George Sands, la teniu a Edicions 62, traduïda per la Marta Bes Oliva, i també teniu La Cora, traduïda per Georgina Solà Celles, a l'editorial Cal Carrer.

0: L'escó.
1: I com que la literatura és per ser llegida i compartida, avui a l'Espai de l'Escó us presentem una dona que ha convertit la lectura en un punt de trobada entre lectors a la nostra biblioteca de Sant Feliu de Codines.
2: Doncs bé, ara en el nostre Espai de l'Escó parlarem avui amb una persona que és la conductora del Club de Lectura de Sant Feliu, la Mercè Carné. Ella va ser estudiant de magisteri, llicenciada en psicologia. En la vida professional s'ha dedicat sempre a fer de mestra. De la feina de mestra, un dels temes que sempre ha trobat interessant ha estat com els infants aprenen a llegir i escriure. Ha estat vinculada a l'organització de biblioteca escolar, ha participat en seminaris de formació i en grups de treball sobre la lectura. Li ha agradat sempre llegir, parlar de què llegeix i ja formava part del Club de la Lectura de Sant Feliu quan la biblioteca era als baixos de l'edifici de la Caixa, molt abans d'on és ara. Li van proposar de portar al club quan ho va deixar la persona que ho feia. Això era un juny a l'acabar el curs escolar. Es va decidir i ara ja fa més de 7 anys. Més de 7 anys. Com passa el temps, oi, Mercè?
1: Bé, doncs, comencem pels inicis de tot. Què és un club de lectura? Explica'ns què és un club de lectura.
3: Bé, un club de lectura és un grup de gent. Bàsicament, potser la part més important és el grup de gent que ens trobem una vegada al mes. La biblioteca a la qual organitza aquest club ens proporciona un llibre. I ens trobem una vegada al mes per parlar d'aquest llibre, que nosaltres hem agafat el compromís de llegir-lo i una vegada l'hem llegit, el comentem. El club, bàsicament, és una miqueta... Aquest resum podria ser força aclaridor.
4: Aleshores, la finalitat del club, quina seria? Perquè recordo que ens vas explicar una mica que tenia una finalitat cultural, però també social. Això que és molt interessant, si ens en podries dir alguna cosa.
3: Bé, la finalitat d'un club, jo crec que no es pot resumir en una, sinó que podrien ser moltes les finalitats. Com bé tu dius, hi ha una part social, i aquesta part social és trobar-nos, compartir, conèixer gent nova, obrir mirades, entendre o acceptar idees diferents a les teves... I cultural, doncs bé, obrir també el teu ventall de coneixement, treballar diferents aspectes aquests socials, no? Un punt de trobada, això podria ser una cosa, no? El fet de llegir també ens apropa com a persones i ens acull, aquest espai que la biblioteca ofereix i ens posa a disposició, ens acull i ens dona l'oportunitat d'estar junts. I també... Passem una bona estona. Trobar estones de moments agradables ajuda en el benestar personal. Ens coneixem més. I quan veus aquella gent que te la trobes pel poble a altres espais i altres moments, doncs de vegades la lectura ens acosta i ens dona oportunitat de tenir temes nous de conversa. Potser podríem resumir-ho així. També ens dona, doncs, com oportunitat de conèixer gent amb interessos que s'assemblen i dona oportunitat també a sorprendre'ns, no? Perquè la lectura ens ofereix moltes emocions, també, i noves oportunitats d'aprenentatge.
1: Bé, Mercè, també has dit ara que a vegades vas... pel poble, conèixer gent, et pregunten. Per tant, ens centrem-nos en el club de Sant Feliu. Seria diferent aquest club si fos a una ciutat, per exemple? La relació aquesta que dius que del carrer, de conèixer la gent?
3: Bé, cada club de lectura una mica depèn de la biblioteca en la qual es genera o es crea. I el de Sant Feliu, doncs, és molt propi del nostre poble, no? Aquest club de lectura té una llarga història o té un llarg recorregut perquè va començar ja fa forces anys, com ha comentat el Jordi, a l'anterior espai on hi havia l'anomenada sala de lectura als baixos de la Caixa. Jo el vaig conèixer anant a buscar llibres per llegir, com sempre, com ha dit la... ella, doncs, sempre m'ha agradat el llegir. I la persona que en aquell moment doncs s'encarregava d'aquella feina, que prèviament l'havia fet altres persones, però doncs en aquell moment vaig conèixer la Pilar García, que era la que se n'encarregava, i em va animar a formar-ne part. Per què no vens? Perquè moltes vegades doncs no és només anar a buscar el llibre, sinó dir, m'ha agradat aquest llibre, me'n pots aconsellar un que s'assembli en aquest... Sí. Doncs un llibre et porta de vegades a una altra lectura, no? I això és una cosa que afavoreix aquesta comunicació entre les persones. I doncs la Pilar s'hi va posar bé en aquest sentit, no? Ella s'encarregava del funcionament, ella anava a buscar els llibres a Caldes, els pujava, fèiem el club, llavors els tornava. I era, doncs, no era pas a dins de l'horari de biblioteca, sinó que quan ella tancava la biblioteca era quan es feien les trobades. Érem un grup molt petitó de persones, potser érem 7 o 8 a vegades, o 6, o fins a 10, molt menys del que som ara. I es va, la veritat és que es va crear un ambient molt acollidor que per mi va ser una descoberta i del qual doncs, en tinc molt bons records. D'aquestes lectores que vaig conèixer allà, n'hi ha que ja no hi són doncs, perquè s'han mort, perquè el temps passa per tothom, però n'hi ha que actualment segueixen venint al club que jo condueixo, com heu explicat, no? I això doncs, et dona com... et reconforta molt i et fa sentir com molt bé.
2: Home, a veure, hi ha coses bones sobre el club de lectura. Ja les has dites totes. Una de les coses que volia preguntar era les coses bones del club de lectura. Però segur que encara n'hi ha alguna altra que no has pogut dir.
3: N'hi ha moltes, com dius tu, i n'hi ha bones i no tan bones. Bones en el sentit de que és una cosa que fa molt temps que en el poble es fa, que té beneficis i que no s'ha inventat aquí, sinó que ja venia d'històries culturalment, socialment i doncs, institucionalment ja existia tot això. I molt bona... jo podria dir que tenim ple, no hi cap més gent al club. I bé, tenim llista d'espera i caldrà de cara al curs vinent veure com ho gestionem tot plegat, no? Perquè si hi ha gent que encara vol llegir i participar, doncs haurem de pensar noves maneres de gestionar-ho, no?
2: I alguna de no tan bona que t'hagis plantejat mai?
3: Home, també de bones, una cosa bona que recordo dels lectors, i sobretot lectores, no? Que elles diuen, oi, aquest llibre no l'hagués escollit mai, i ara que l'he llegit em fa sentir bé, no?
2: Està
3: doncs
2: molt bé.
3: Això és una cosa maca, que jo que em toca, bàsicament, escollir les lectures, doncs sí que em dóna satisfacció, no? I cosa bona, doncs, que llegim d'una manera acompanyada. Ho fem sols a casa, però després ens en sentim bé quan compartim i a vegades pensem igual o diferent que aquelles persones que estan al nostre costat i també l'han llegit, no? Ens socialitza, també és una cosa bona, i ens socialitza sense gaires obligacions, perquè ens veiem una vegada al mes, i au, fins al proper no cal que...
2: Això és bo, també.
3: Que, sí. També crea hàbits, no? Es fa poble, no? Sovint surten temes que passen o que hem vist o el que... Perquè, en el fons, els llibres són la vida mateixa. El que escriuen els autors és sovint el que ells han viscut, no? També es treballa la memòria, el respecte per les idees dels altres... Bé, podríem fer una llarga llista. I de no tan bones, doncs, també n'hi han. Les obligacions, no?, que ens donen quin llibre llegir i quin dia ens trobem. I això sí que és una mica, doncs, no tan bo, però tampoc dolent del tot, doncs, perquè crea aquest hàbit i genera aquestes trobades que anem fent, no?
1: I bé, doncs, continuant una mica, i com prepareu aquest curs? Com prepareu aquest club de lectura? Quina és la tria que feu? Com ho gestioneu?
3: Ens organitzem d'octubre a juny, com si fos un curs escolar. Hi ha diferents maneres de fer-ho, però en aquest cas, aquí a Sant Feliu, hem escollit a fer-ho així. I tenim una programació que es consensua amb tot l'equip de la biblioteca, bàsicament la direcció i, en aquest cas, jo com a conductora. Però les persones que també treballen allà, doncs, se'ls comunica la llista dels llibres i entre tots anem veient si aquests llibres hi haurà disponibilitat o no. En general es tanca una programació abans de les vacances de l'agost, però ens tornem a parlar i a veure al setembre i acabem com de tancar-ho del tot, no? Aquesta és, podríem dir, una manera com d'organitzar, d'organització que seguim. I per què ho fem d'aquesta manera? Doncs perquè es necessita un temps per tal de poder ser que arribin els llibres, que pot ser que aquests llibres estiguin en blocs a una o diverses biblioteques, i això jo ja faig aquesta cerca prèvia abans de fer la llista, però elles tenen més recursos i més arxius i més informació que la que puc accedir jo. Llavors hem de calcular entre totes el temps per demanar, per arribar, per llegir i per tornar, que això el lector normal no té per què atabalar-se per això, però que sí que dona feina interna de biblioteques. Sí. I hem de calcular a vegades fins a 3 mesos, no?, que un llibre queda com una mica col·lapsat, podríem dir, no?, en un servei d'aquests a un club, no? Sí. Per això també és molt important, doncs, que les persones que formen part d'aquest club de lectura, doncs, agafin un cert compromís o un bon compromís de recollir el llibre quan toca, de llegir-lo, de tornar-lo quan toca, doncs, perquè també hi ha gent, doncs, que l'esperen, i també tenir en compte, doncs, que això és la feina de gent que a vegades no pot ser no coneixen, com el senyor que reparteix els llibres, el que prepara els lots, el que reparteix i tot això, no només la persona que veiem allà darrere a la nostra biblioteca, sinó que depèn d'un equip, doncs, més ampli, no?
0: Sí, és tota una logística, no? Per aconseguir tots els llibres per tothom, no? Sí. Hi ha una logística darrere que no es veu, però que hi és, no?
3: I que hi ha imprevistos i que cal tenir... A vegades em truquen i, mira, el llibre que teníem pensat per d'aquí, en principi, el del mes que ve, sempre està a punt, però a vegades hi ha imprevistos que cal preveure o que cal ser prou, doncs, previsió de tenir una bona llista de llibres i que puguis buscar un substitut, perquè a vegades passen aquestes coses que dos biblioteques al mateix temps o amb un mes de diferència volen llegir el mateix llibre i no hi ha prou temps perquè pugui arribar tots els exemplars a les dues biblioteques. I llavors, doncs, a vegades ens demanen fer canvis i també costa, i sí, cal preveure-ho, i que si ho fem entre tots, doncs surt millor.
2: I com es desenvolupa una sessió? És a dir, hi ha una manera de començar, una manera de treballar, la durada? Ens podries explicar una mica com te la planteges?
3: En general, les sessions de biblioteca de Club de Lectura són trobades a la biblioteca, ja tenim un espai, i està reservada una hora al mes, que són de 6:45 a 7:45 d'un divendres, que en principi és el principi de mes, però per diferents motius, doncs de vegades s'ha hagut de fer algun canvi, no? Aquestes sessions, si no hi ha cap aclariment per part de la direcció de la biblioteca o que hagi passat alguna cosa que cal comunicar al grup, sóc jo mateixa que començo fent una petita, doncs, ens diem hola a tots, i després fem una petita introducció de l'autor o l'autora del llibre que hem llegit per contextualitzar una mica aquesta lectura, no?, per entendre millor. I aviat la idea és que la gent, com que és només una estoneta cada mes, doncs el que és millor és no parlar gaire jo i que pugui parlar, doncs, les lectores, que és una mica, doncs, el més interessant, no? I és conèixer les seves aportacions i que tinguin les persones que volen, doncs, poder parlar i explicar, doncs, des del que els hi ha semblat, què els hi ha agradat, què no els hi ha agradat...
4: M'ha cridat l'atenció abans que parlaves de lectores, ho has dit més d'una vegada, i també has dit que teníeu llista d'espera. Ara el que ens agradaria una mica que ens expliquessis quina mena de lectora us ve en el club de lectura, quin tipus de persona és, el nombre de persones que normalment podeu acollir en una sessió del club... Una mica seria això.
3: Molt bé. Per venir al club de lectura, el que va millor és que tothom estigui inscrit, que així es compta amb ell i té l'exemplar disponible per poder llegir el llibre. Això seria com una mica el millor procediment. De vegades es fan sessions com més obertes, que quan ve l'autor o quan hi ha un llibre doncs, molt conegut i hi ha gent que doncs, demana per venir, i si hi ha prou espai, doncs pot venir puntualment, però intentem que tothom estigui doncs, inscrit, no? Això és l'ideal. Les persones, com tu bé has dit, són bàsicament dones d'una certa edat, més 60, podríem dir, però també tenim doncs, gent més jove que ve, però la gent més jove també té moltes coses i el que interessa quan tu t'apuntes a una activitat és el compromís i la fidelitat, no? La fidelització dels assistents. Això és el que és vital per crear doncs, un bon grup. I doncs bé, el que ens passa és que molta gent jove doncs, té molts interessos, moltes feines i complicacions a la vida, i a mesura que ens hem fet grans, doncs bé, aquestes coses potser són més fàcils de gestionar com un club de lectura. És així, gent una mica... També és veritat que ara actualment doncs, la gent quan es jubila vol fer coses de qualitat i... Podríem sí, sí. dir, en certa manera, que el Club de Lectura de Sant Feliu de Codines està una mica de moda, i perquè s'hi ha apuntat molta gent amb aquest perfil, doncs gent que no fa massa, que s'ha jubilat, i que li interessa això. Doncs bé, és interessant tenir-ho en compte per tot plegat.
4: Això vol dir que hi ha hagut un canvi del tipus de persona, o perfil de les persones al llarg del temps...
3: O potser ha anat canviant també tot plegat,
2: sí,
3: no?
2: La formulació
3: el club de lectura no és res més que una reflexa de la societat que tenim i és una miqueta. I com tu deies, doncs bé, som molta colla. El nostre club de lectura actualment hi ha 30 persones apuntades, que això és com una vegada és una mica... difícil de gestionar i hem de posar-hi tots molt bona voluntat i per això demanem aquest compromís per que tota la gent que s'hi apunti realment en faci el millor ús per tota la gent que hi treballa, no? També tenim, hem tingut senyors i nois i homes que venen i, però clar, també entenc que les dones... potser tenim aquesta necessitat més clara d'expressar, de parlar, de comunicar-nos, ho tenim clar i anem cap allà i apostem per això i ens hi apuntem. I els senyors potser a vegades dubten una mica més d'això, o si veuen que hi ha moltes senyores apuntades, potser els hi costa més. Aquest any tenim el Jordi Tudela i altres anys hem tingut altres senyors que han vingut, però sí, sí, són més les dones, és veritat. Sí. De vegades ve alguna parella que diu és que vull venir perquè és que aquest llibre l'he llegit. El que sabem i el que notem i el que expliquen les senyores és que les parelles a casa, aviam quin llibre llegeixes, l'interès és semblant. Clar. I llavors a vegades venen, jo és que puc venir perquè m'ha agradat molt aquest llibre i jo vull dir la meva, saps? Això és molt interessant i molt d'agrair, no?
2: Escolta, he sentit, bueno, has dit que teniu també visites d'autor, o sigui, feu activitats paral·leles a la lectura també. Alguna altra activitat paral·lela?
3: La Biblioteca de Sant Feliu pertany a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, sí. I es fan altres activitats que amb xarxa, i això ajuda doncs, a fer més rica l'experiència del club de lectura. Sovint podem anar a una activitat que s'acostuma a fer el primer trimestre, que és el club del llibre, i en aquest és una trobada comarcal amb autors de llibres que acostumen a haver estat editats durant l'any anterior, i la mateixa Diputació ofereix un transport si hi ha un mínim de persones del municipi que s'hi volen apuntar. Vol dir que es facilita. El que passa que també té coses negatives. Et demanen doncs, molta estona, perquè clar, a vegades sortim d'aquí a les 5 o així i no tornem fins a les 10 de la nit. Vol dir que tot no són avantatges, no. Però cal valorar i és una oportunitat molt bona. Sí, i ara, des de fa uns anys, també el Teatre Nacional de Catalunya ofereix obres de textes, d'obres de teatre que ell selecciona i les ofereix a les biblioteques de la Diputació de manera doncs, gratuïta.
2: Això està molt bé, el teatre llegit. Eh?
3: Llavors, aquest teatre doncs, també enriqueix no, la lectura, tot i que jo sé molt bé que les lectores i lectors els hi costa clar, molt llegir diràs, teatre. Però anar al teatre, havent fet la lectura, havent-ne parlat, és com, encara que tu sàpigues què passarà, veure tot allò que tu has llegit és una experiència molt bona i molt enriquidora. I també en fem, d'aquestes sortides.
2: Molt bé, molt bé.
3: I al final, de vegades hi ha altres oportunitats, com ells mateixos, al Teatre Nacional, de vegades, no sempre, no és cada any que puguem fer-ho, però al final, cap al final del maig o així, hi han trobades de llegim teatre i a vegades doncs, són de monòlegs o són no grans obres, però també tenim oportunitat de,
2: home, això és molt
3: de participar.
2: Sí. Molt bé.
0: Bé, doncs, i tot s'acaba per acabar. Mercè, voldries afegir alguna cosa de tot el que hem parlat fins ara?
3: Allò que has comentat tu de les diferències amb la biblioteca d'una ciutat.
0: Sí.
3: Sant Feliu té només una biblioteca, que és el que correspon a un poble, com Sant Feliu, i llavors és un referent i les condicions que hi ha en un club de lectura de ciutat són com molt més estrictes. Aquí les coses que ens anem trobant les anem gestionant sense ser com tant, per exemple, el número d'assistents, hi ha clubs de lectura que són de 15 persones o de 20 o de 22, perquè es dona doncs, aquesta opció clara de que si no hi ha doncs, possibilitats de que tothom pugui parlar, es fa com més difícil. No? Aquí a Sant Feliu, de moment, això no ho hem... No hem tancat fins ara, que som 30, però sí que es fa a vegades difícil de gestionar. Sí. I com a condicions d'aquestes, no més. Però com a nivell personal, sí que quan trio les lectures, sempre intento doncs, que ha de pensar no? que la lectura ha de ser doncs, una font de benestar, no? Ha de ser una mica plaent, la lectura. Hem de fer venir ganes, clar. No llegir un gran llibre perquè està de moda, sinó doncs, un llibre doncs, perquè realment ens enriqueixi. No? I és amb aquesta voluntat en el que penso quan trio els llibres pel Club de Lectura de Sant Feliu. No? Jo vull que la gent pugui seguir llegint i una miqueta doncs, despertar i desvetllar aquestes ganes. No? I després, bueno, una altra cosa, doncs, que hi ha persones que fa força anys que venen al club i que a vegades llegeixen altres coses diferents i les comenten. I quan l'activitat sobrepassa el moment de la trobada, per mi és com un màxim i els agraeixo molt, moltíssim. I tot l'equip que treballa doncs, perquè el Club de Lectura tiri endavant.
2: Molt bé.
0: Molt bé, doncs.
3: Doncs res, m'ha agradat molt estar amb vosaltres.
4: Gràcies, Mercè. Fins aquí l'entrevista a Mercè Carné. T'agraïm molt que hagis volgut participar en el programa. Esperem que les persones que escoltin el programa es vulguin apuntar al Club de Lectura.
3: L'any que ve.
4: Tot i que, exacte, sí. Perquè si no hauran d'anar a la llista,
0: d'espera.
4: I que més endavant ens puguem tornar a trobar
3: això.
4: Per continuar parlant de llibres. I sobretot, gràcies per la teva feina.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me i donar l'oportunitat doncs, de fer-me difusió.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies. Vinga.
0: I fins aquí el nostre programa d'avui. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so, Robert Garrigós, i a Gemma Corderes, Jordi Giné i Esther Paracolls, de Mots pel 21.
4: Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. I ens acomiadem amb una gran dona que representa perfectament tots els aspectes dels quals acabem de parlar. La dona compositora i intèrpret i l'activista social. Us deixem amb Aretha Franklin i el seu Think.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens esteu escoltant i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El Viatge a l'Altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem, escoltem, preguntem i intentem també entendre, no per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos. Per això, és una alegria, des del viatge a l'altre, saludar els companys de Ràdio Silenci de la Garriga que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudi a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
0: Aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, també una mica el cor. Per tant, avui us proposem això, deixar de mirar des de fora i començar a mirar des de dins. Comencem!

I amb aquest, què serà? Què serà? Anem a les pistes. I destaca per Biblos, una de les ciutats habitades més antigues del món. És la cuna de l'alfabet fenici. El cedre és l'arbre nacional i s'anomena també la Suïssa de l'Est. Què ja tenim clar? Doncs avui anem al Líban.

El Líban és un estat sobirà de l'Àsia Occidental situat a la costa oriental del Mediterrani. Amb una extensió de només 10.452 quilòmetres quadrats, aproximadament un terç de Catalunya, és un territori petit però d'una complexitat immensa. El seu nom prové de l'arrel semítica LBN, que significa blanc en referència a les cimeres nevades del mont Líban. Té una població d'uns 5,9 milions d'habitants amb una de les densitats més altes del món, amb 576 habitants per quilòmetre quadrat. A més, el país acull gairebé 2 milions de refugiats i té una diàspora de fins a 14 milions de persones a l'estranger. L'àrab és l'idioma oficial, tot i que el francès i l'anglès també s'utilitzen habitualment. És el bressol dels fenicis, inventors de l'alfabet i grans navegants de l'antiguitat. El Líban és una república parlamentària única al món. Després d'un llarg període d'inestabilitat, des del gener del 2025, compta amb un govern de reforma. El president de la república és el general Joseph Aoun, obligatòriament ha de ser cristià maronita, i el primer ministre és el Nawaf Salam, que ha de ser obligatòriament musulmà sunnita. El sistema conté les 18 confessions religioses del país que reparteixen el poder per evitar conflictes, encara que el sistema sovint pateix bloquejos institucionals. Pel que fa a les fronteres, limita el nord i l'est amb Síria, al sud amb Israel, que estan separats per la línia blava, i a l'oest amb la mar. La situació actual és crítica. Malgrat l'alto al foc temporal iniciat l'abril d'aquest 2026, o sigui fa unes setmanes, els atacs s'han intensificat durant el mes de maig, durant aquest mes. S'han registrat onades de més de 50 atacs aeris diaris al sud, especialment a les zones de Tiro, Nabiate, que després en parlarem amb la directora de l'hospital, i Bin Jebel. Pel que fa a les víctimes, des de l'inici d'aquesta darrera fase del conflicte al març, ja n'hi ha més de 2.700 morts i 1 milió de desplaçats, és a dir, un 20% de la població. Si parlem una mica de l'economia i la moneda, el país intenta recuperar-se d'una de les pitjors crisis econòmiques de la història moderna. La seva moneda oficial és la lliura libanesa i el canvi és una mica volàtil, però al maig d'aquest any, o sigui, res, en aquest mes, un euro equival a unes 105.000 lliures. El país ven principalment or, joieria i productes químics i fruites com cítrics i raïm. Si parlem també de curiositats, tot i que ho hem fet al principi, parlarem de Biblos, que és una de les ciutats més antigues del món habitades ininterrompudament des de fa més de 7.000 anys. El cedre és el símbol de la bandera i alguns exemplars tenen més de 2.000 anys. La neu i la mar són uns símbols perquè és un dels pocs llocs on pots esquiar al matí i banyar-te a la mar a la tarda. Pel que fa a la gastronomia, la cuina libanesa és famosa pel mese, que són platets per compartir, i productes com l'hummus o el tabulé, que són també a l'Iraq. És el bressol de la civilització, i hem dit que Biblos i l'alfabet són molt importants. Biblos és una de les ciutats habitades de forma interrompuda des de fa més de 7.000 anys i va ser el port principal des d'on s'exportava el papir egipci cap a Grècia, fet que va donar origen a la paraula grega Biblos, que vol dir llibre, i posteriorment a la paraula Bíblia. També és el bressol de l'alfabet. Va ser Biblos on es va desenvolupar l'alfabet fenici, que és el primer sistema d'escriptura fonètic simplificat. Aquest alfabet és l'avantpassat directe de l'alfabet grec i, per extensió, del llatí que fem servir avui nosaltres, tot i que d'una manera derivada amb llengües romàniques. Escrivim com escrivim gràcies, per dir-ho d'alguna manera, als antics libanesos. Important també l'estat de la guerra i de l'alto al foc. Actualment hi ha vigent

Al personal sanitari, els atacs han afectat 25 centres de salut i han causat la mort de més de 100 membres d'equips mèdics i de rescat, cosa que, doncs, posa molt en dubte la legalitat de tota aquesta situació.

0: Encetem ja el bloc d'entrevistes i ho fem amb l'Aloma García Grau. És la directora de l'organització de WeWorld al Líban. Escoltem-la.
1: Moltes gràcies per atendre'ns, Aloma. Com estàs?
2: Hola, bon dia. Bé, molt bé. Gràcies a vosaltres.
1: No, gràcies a tu per atendre'ns, de veritat. Explica'ns una miqueta, si no et fa res, quina és la teva relació exactament amb el Líban.
2: Doncs jo fa més o menys uns 15 anys que estic al Líban, no tot el temps, però anant i venint, i treballo amb el sector humanitari, amb una ONG, i soc directora d'una ONG italiana en aquest moment.
1: Uau, això és molta responsabilitat, eh?
2: Sí, una mica, sí, la veritat és que una mica.
1: I, clar, més que res, sobretot en aquests temps tan convulsos, tan perillosos, no? Perquè quina és la situació ara mateix al Líban? Com esteu vivint?
2: Doncs ara mateix hi ha un alto el foc des de fa, em sembla que ja són 3 setmanes, ens en queden 2, un alto el foc més o menys en la major part del país, amb alguns atacs en algun moment. Al sud del país continua el conflicte totalment obert i bueno, en aquest moment estem atenent els desplaçats, etc, però bueno, bastant complicat a nivell així humanitari.
1: Clar, perquè parles de l'alto el foc que hi ha ara mateix, però per vosaltres quina diferència hi ha de volum de feina o d'atenció quan hi ha un alto el foc com ara fa, per exemple, 3 setmanes?
2: És un tema d'accés, sobretot. En el moment en què no hi ha el conflicte obert, diguéssim, o no amb alta intensitat, doncs podem accedir a zones que normalment, si és un moment que sí que hi ha hostilitats, doncs no podem accedir i no podem doncs, donar els serveis a la població desplaçada, en aquest cas.
1: Clar. I quin és el volum de persones a les que heu pogut ajudar fins ara?
2: A la meva organització em sembla que m'ha arribat més o menys a uns 40.000, més o menys, amb diferents serveis i amb diferent assistència. Bueno, recordeu una mica, suposo que ja ho parlareu, però ara mateix hi ha més d'un milió de desplaçats al Líban, en un país que són 4,5 milions, més o menys, amb 1 milió de refugiats sirians i amb una superfície que és més o menys com la província de Barcelona. O sigui, que es nota moltíssim a nivell de desplaçament humà, diguéssim.
1: Clar. A nivell de, diguem, de perill, quin és el cas que heu tingut o els casos que heu tingut que són més bèstia?
2: Més que res, és que a dintre del que és el meu equip d'aquí, la majoria són libanesos i llavors tenim bastant desplaçats a dintre de l'equip, que en diferents moments han hagut de moure's de casa seva perquè venien o del sud o dels suburbis de Beirut o de la BK, que és la vall que fa frontera amb Síria. I llavors, bueno, clar, l'inici d'aquesta escalada i l'anterior també, vam haver d'estar una mica seguint els moviments del nostre equip. Després, a nivell de seguretat, més que res, nosaltres treballem molt a la zona de la BK, que és això, la frontera amb Síria, i allà, bueno, com ja sabeu, ja suposo que heu anat veient també als mitjans de comunicació, hi ha unes ordres d'evacuació en la que et diuen aquesta zona evacueu perquè hi haurà atacs en aquest moment, però hi ha moltes vegades que no. Llavors hi ha moments que no pots estar en el lloc que no toca.
1: Clar.
2: i que passi alguna cosa. I després també, suposo que també ho heu vist el 8 d'abril, que va ser el dia que hi va haver més de 100 atacs en 10 minuts. Aquests van ser, a més a més, en zones que normalment no estaven amb amenaces d'evacuació ni amb amenaça en general de ser un objectiu. O sigui que, en realitat, pot ser en qualsevol moment, diguéssim.
1: Tu, com a ajudant humanitària, com ho dius, això? Com t'afecta? Vull dir, pots dormir tranquil·la?
2: Home, els dies, així com més a nivell personal, com que soc directora d'una organització, els dies que van començar a haver les hostilitats més fortes, sí que, a part dels sons, perquè durant la nit hi havia molts atacs, etc., més que res que també estava com seguint l'equip, per si hi havia nous desplaçaments, si hi havia gent que havia de moure's i l'havíem d'ajudar a trobar un lloc, vam obrir les oficines com a lloc de refugi immediat, si la gent no tenia on anar a dormir les primeres nits mentre buscaven una alternativa, doncs més que res va ser una mica complicat això, perquè era intentar dormir, però llavors sempre estar mirant el mòbil per si hi havia hagut alguna cosa,

0: coordinar amb la meva persona de seguretat per veure si hi havia algú que necessitava ajuda o si que va ser una mica més complicat, així més a nivell personal. Res a veure amb el que estan vivint els nostres companys libanesos, però bueno, així com més a nivell de situació personal.
1: Clar. També abans parlaves de les notícies, m'agradaria saber si el teu punt de vista en aquest sentit, o sigui, les notícies que ens arriben aquí a nosaltres, tu creus que són verídiques, estan esbiaixades? Com ho valores, això?
0: Depèn de quin mitjà de comunicació, evidentment. Jo crec que en general la Catalunya i en general l'Espanya crec que sí que arriben bastant les notícies tal com són, també perquè una mica hi ha una tendència política en aquest moment que també vol donar una mica més de veu al que està passant a la regió. Llavors, bueno, sí que més o menys jo crec que arriben les notícies. El que sí que es nota molt és quan hi ha un moment d'escalada molt important, com hi va haver en les setmanes anteriors, que era molt en primera pàgina, i ara que hi ha l'alt el foc és com si això ja no passés, no? Una mica tant aquí com a Palestina en general, no? I en realitat amb una altra intensitat segueix passant i segueix passant cada dia, i això, clar, també hi ha una mica de fatiga dels espectadors amb aquestes notícies i així, però bueno, així a nivell del terreny i a nivell més humanitari la cosa segueix estant molt, molt complicada.
1: Està molt complicada i això sembla que va per llarg, no? O quina sensació en tens?
0: A veure, la sensació una mica és que amb el que jo puc entendre de la regió, amb el temps que estic aquí així, és difícil de preveure qualsevol cosa. I això és una cosa que a qualsevol persona que parlis, fem tots escenaris de pot ser que vagi per aquí, per aquí, per aquí, però la veritat és que estan passant coses els últims 2-3 anys que eren una mica imprevisibles, no? I coses que pensaves que no passarien han passat. Llavors, és una mica imprevisible el que pugui passar perquè està molt lligat amb temes regionals i internacionals, llavors és difícil de veure com això es pot anar investigant i com es pot anar solucionant i quin desenllaç tindrà. No crec que sigui, o sigui, a curt plaç, més a nivell, o sigui, a nivell de context polític, jo crec que això encara continuarà, i després a nivell humanitari, a tota la regió, això, tota la regió, principalment els països més afectats, no? Que en aquest cas serien el Líban, Palestina i Iran, la reconstrucció, el desplaçament, etcètera, etcètera, això tardarà molts anys, perquè el nivell de destrucció que hi ha al post, diguéssim, dificulta absolutament que hi hagi un retorn, per exemple, de la població desplaçada a curt termini, donat el cas que demà hi hagués un acord de pau i que no hi hagués més hostilitats, diguéssim, no?
1: Clar, acords de pau que moltes vegades hi ha, però no es compleixen tampoc, per tant, no sé fins a quin punt tenen validesa, no? O com ho veus?
0: Bueno, l'alto del foc, perquè parlem per telèfon, però si no ja m'hauries fent cometes, perquè l'alto del foc és molt, molt relatiu. Això ja va passar amb l'alto del foc del 2024. No es compleix gens. Hi ha hagut hostilitats, per exemple, a nivell de persones que van ser afectades durant el conflicte anterior i el que va haver-hi durant l'alto el foc anterior és exactament el mateix nombre de víctimes, per exemple. O sigui que llavors, en teoria, hi ha un alto el foc, però després veus que cada dia hi havia atacs, a part de la guerra psicològica, els drons, bueno, moltes coses, no?
1: Clar, abans parlaves de coses que pensaves que no passarien i que acaben passant. Et referies a això, que quan hi ha acords no es compleixen, o et referies a altres coses?
0: Bueno, molt a nivell del que ha estat passant els últims 2-3 anys a la regió, per exemple, no? Doncs pensaves que mai s'arribaria al que està passant a Palestina, o que que Líban no entraria al conflicte, o que el que va passar està passant a Iran i a tota la part més internacional tampoc era... O sigui, era una cosa que si ens arriben a dir això fa 5 anys, no crec que la gent hagués pensat que era un escenari possible i al final ha acabat passant, no? Llavors, és bastant difícil de dir per on continuarem amb aquesta història aquí, la veritat.
1: Clar, acabes de mencionar l'entrada del Líban al conflicte. Quina seria la causa que tu creus que va ser la detonant?
0: A veure, sense entrar molt en... política, bueno, és un conflicte que fa molts anys que dura per un tema amb la frontera que hi ha entre el Líban i Israel, i evidentment hi ha hagut sempre molta tensió en aquesta zona. Hi ha una voluntat clara d'anexió i d'ocupació d'uns territoris del Líban i altres països de la regió. Llavors jo crec que això sempre ha estat una mica a l'agenda del conflicte, des de l'inici, diguéssim, i el detonant, depèn del moment, el detonant també és que hi ha hagut molta confrontació directa amb el país i amb les faccions del país, etc. I al final era una mica inevitable que acabessin entrant en conflicte també.
1: Clar. Hem parlat una mica de guerra, de situació conflictiva, de política una mica tal. Ara m'agradaria parlar una mica més de coses culturals, no? Per dir-ho així. Sempre ens agrada saber quina va ser la primera sensació que vas tenir quan vas anar al Líban. Quina va ser? Com la descriuries?
0: Fa molts anys això ja, però sí, és un país una mica que no te l'imagines, perquè tu al final tens com unes idees de què és el Pròxim Orient, quan no has vingut mai, i quan només, encara que hagis llegit coses, etc. I és un lloc que és bastant sorprenent, una barreja de cultures bastant interessant, amb un sentit de l'humor també que és molt divertit, això és tota la regió en general.
1: Sentit de l'humor, has dit?
0: Sí, molt, molt, però tota aquesta regió de Pròxim Orient tenen un sentit d'humor molt, molt desenvolupat i sempre estan fent bromes de qualsevol situació que tenen, comencen a fer memes, bromes, de tot. O sigui que és bastant divertit, la veritat.
1: Això està molt
0: bé. I res, això és una mica... I també ho dic perquè també gent que ha vingut a visitar després al Líban i així, sempre sorprenen molt perquè tenen una idea totalment diferent del que és aquest país i després arriben i es queden molt sorpresos.
1: Clar, podríem parlar de prejudicis, llavors? Suposo que sí, no?
0: Home, suposo que tots en tenim, no? Dels llocs que no coneixes o al final doncs, et fas una idea dels llocs pel que veus o pel que llegeixes o pel que sigui.
1: Sí.
0: I llavors quan arribes doncs t'adones que potser sí que hi ha coses que sí que formaven part de l'imaginari que t'havies fet, però també n'hi ha moltes que no, no? I llavors segur que n'hi ha, com n'hi ha tot arreu, sí.
1: Clar. Llavors, si parlem del dia a dia, quines diferències et queden més atenció si ho comparem, per exemple, amb Catalunya?
0: La veritat és que hi ha un punt mediterrani bastant similar a tot, tant al Líban, Síria, bueno, només per parlar més de la regió, diguéssim, amb tota la zona mediterrània, o sigui, Catalunya, etc. Llavors hi ha una part que la gent es sorprendria molt de veure, que és molt, molt similar també a nivell de cultura, etc. I el dia a dia és una ciutat que s'assembla bastant a Barcelona, perquè també està al sud del mar, també és molt mediterrània, etc. Però també té una part com molt moderna, perquè va estar molt destruïda durant la guerra i la reconstrucció ha sigut bastant moderna. I el que és una mica... O sigui, també a Barcelona també passa, però el Líban és una ciutat... un país i una ciutat molt, molt cosmopolita, que a Barcelona també, però aquí també hi ha un tema de llengua, per exemple, tothom parla tres llengües, per exemple, però tothom, dic absolutament tothom, a l'escola aprenen àrab i anglès o francès o les tres. I tothom té família, hi ha molta diàspora, llavors tothom té família, amics, etc., a l'estranger, llavors és com tot molt, molt barrejat. I això és bastant interessant.
1: Això està molt bé. Alba, em recordaries el nom de la teva organització, si no et fa res?
0: Es diu WeWorld.
1: WeWorld, molt bé. I l'última pregunta per acabar. Nosaltres des d'aquí què podem fer per intentar que aquesta situació sigui una mica millor? No podem fer gran cosa, però què podem fer?
0: Crec que la part d'informar-se, d'intentar entendre què està passant i de donar veu també al que està passant aquí i no oblidar que encara que hi hagi un alto del foc, etc., doncs que estan passant moltes coses i que hem d'intentar mantenir la sobirania i el dret de tots els estats que hi ha en aquests estats i nacions que hi ha en aquesta regió. I si això se li pot donar veu, jo crec que ja és molt important.
1: Doncs des d'aquí això farem. Aloma García Grau, directora de WeWorld, moltíssimes gràcies pel teu temps i sobretot que continuïs podent exercir aquesta feina tan, tan maca i tan necessària. De veritat, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ara sentirem la Mona Aboseid. És la directora de l'Hospital Najdeh de Nabiateh, una de les zones més bombardejades al sud del Líban, que tot i amb l'alt el foc continuen amb bombardejos. Escoltem-la. Parlem amb la directora de l'Hospital de Nabateh, al sud del Líban, la doctora Mona Aboseid. Moltes gràcies per atendre'ns. Sabem que el seu temps és molt valuós i preuat i ho farem breu. Per començar, quantes persones ferides ha rebut aquest hospital i quina és la xifra confirmada de víctimes mortals al vostre centre?
1: To date, our hospital has treated...
0: Fins avui, el nostre hospital ha atès amb 875 persones ferides i tràgicament ha registrat 321 víctimes mortals. Aquests casos van des de traumatismes directes causats per bombardejos fins a emergències agudes, com ara ictus provocats per l'estrès psicològic extrem. Malgrat aquests desafiaments aclaparadors, continuem sent un refugi essencial per a la nostra comunitat i el nostre equip treballa incansablement per salvar totes les vides possibles.
1: Working tirelessly to save every life possible.
0: Parla de 321 víctimes mortals per traumatismes dels bombardejos i emergències. Quin és l'incident o el fet que causa més morts?
1: The blast is only the first cause of death.
0: L'explosió és només la primera causa de mort. La segona és la barrera de foc que separa una persona ferida d'un cirurgià que podria salvar-li la vida. Estem perdent pares, mares i infants no perquè la nostra medicina hagi fallat, sinó perquè el camí fins a les portes del nostre hospital ha estat batallat pels bombardejos. Disposa de tots els mitjans necessaris l'hospital per a atendre a tants ferits?
1: Many lives are being lost.
0: S'estan perdent moltes vides a causa de la intensitat dels atacs. En molts casos és simplement massa perillós perquè les ambulàncies arribin a temps, cosa que agreuja les ferides i provoca més víctimes mortals. Com ho feu física i emocionalment per resistir-hi?
1: We have been ready since day one.
0: Hem estat preparats des del primer dia del 2024 i encara continuem dempeus. Però per poder mantenir les nostres portes obertes a tothom, el suport dels nostres socis internacionals és ara més crític que mai. Aquestes contribucions són vitals per a restablir els subministraments mèdics i el combustible i garantir també que puguem continuar amb la nostra missió de salvar vides durant aquesta crisi prolongada. Teniu por que us pugui passar alguna cosa? Tot i les ordres d'evacuació de l'exèrcit israelià, el nostre equip de personal professionalitzat vivim a l'hospital 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. L'equip sacrifica la seva seguretat per mantenir operatiu el servei de seguretat per a aquelles persones que no poden viure.
1: Operational for those who cannot live.
0: Quin és el vostre propòsit principal o l'objectiu principal? L'objectiu principal ara mateix és salvar el número màxim de vides i això requereix sobretot operacions i cures d'urgències. On queda la protecció legal internacional?
1: Under international humanitarian law.
0: Les lleis humanitàries internacionals diuen que hauríem d'estar protegits, però la realitat és ben diferent. Hi ha una por constant perquè l'hospital pot ser bombardejat en qualsevol moment i Gaza n'és un exemple per a nosaltres. Després de 2 anys, Israel continua bombardejant hospitals de Gaza i prenent molts metges com a hostes de l'exèrcit israelià, fet que és totalment il·legal.
1: Israelian army.
0: De fet, heu tingut atacs d'ambulàncies, no és així? L'atac contra els equips d'ambulàncies al sud no és simplement un atac militar. És l'execució in situ de l'oportunitat de supervivència d'una persona ferida. Quan un paramèdic es converteix en objectiu, és un intent clar de tallar la línia humanitària de vida i de trencar la resiliència mèdica. Hi ha cap organització que us pugui donar un cop de mà?
1: We are coordinating with the Red Cross and the
0: Ens
1: civil
0: estem
1: defense
0: coordinant
1: under
0: amb la Creu
1: fire.
0: Roja i la
1: And
0: defensa
1: we
0: civil sota el
1: tell
0: foc i ho diem al món. Un paramèdic no és un objectiu. Obstaculitzar l'ajuda d'emergència és un crim de guerra en tota regla que no ens impedirà complir el nostre deure.
1: Fulfilling our duty.
0: Tot i amb aquests crims de guerra, com us en sortiu? Ens en sortim perquè no tenim cap altra opció. El nostre deure amb la nostra gent i amb la nostra ciutat va per davant de la por. La meva força prové de la resiliència de l'equip i de la convicció que, fins i tot en els moments més foscos, algú ha de quedar-se per oferir esperança i cura. Moltes gràcies.
1: Thank you very much.

Interessantíssima l'entrevista a la CAFA amb Saed. I per si esteu interessades o interessats, els webs de les organitzacions on ens indica la CAFA amb Saed per fer les donacions són aquestes. D'una banda tenim donate.redcrossredcrescent.org i l'altra seria cercadeti.cruzroja.es/emergencialíbano. Repeteixo, la primera seria donate.redcrossredcrescent.org i l'altra, la segona, seria cercadeti.cruzroja.es/emergencialíbano. Doncs, dit això, esperem que l'ajuda sigui efectiva i que pugui almenys salvar vides i molts problemes a molts dels refugiats i molts dels desplaçats.

Quan es parla del Pròxim Orient hi ha un nom que apareix constantment i és Hezbollah. Per a uns, una organització de resistència. Per a altres, un grup terrorista. Però què és exactament Hezbollah? D'on surt? I quin paper té avui enmig de l'escalada regional entre Israel, el Líban i l'Iran? Avui a la ràdio repassem la història, la militància i la situació actual d'una de les organitzacions més influents i controvertides del món àrab. Hezbollah significa literalment Partit de Déu. Va néixer a Líban a principis dels anys 80 en un context marcat per la Guerra Civil Libanesa i, sobretot, per la invasió israeliana del sud del país l'any 1982. El grup va ser impulsat pels sectors xiïtes libanesos amb el suport directe de l'Iran revolucionari, liderat aleshores per l'ayatollah Khomeini. La idea era clara: crear una força armada i política capaç de combatre Israel i ampliar la influència iraniana a la regió. Des del principi, Hezbollah va combinar dues dimensions, la militar i la social. D'una banda, una estructura armada potent, amb milers de combatents i capacitat de guerrilla. De l'altra, una extensa xarxa social, hospitals, escoles, ajudes econòmiques i serveis per a la comunitat xiïta del Líban, especialment en zones pobres i abandonades per l'Estat. Aquest doble paper és una de les claus per entendre per què Hezbollah manté suport social dins del país. Durant dècades, Hezbollah va consolidar-se com a una de les forces més poderoses del Líban. L'any 2000, Israel es va retirar del sud libanès després de gairebé 20 anys d'ocupació i Hezbollah ho va presentar com una victòria històrica. Però el moment que va projectar definitivament el grup a escala internacional va arribar al 2006. Aquell any, una guerra de 34 dies entre Israel i Hezbollah va devastar el Líban i va provocar més d'un miler de morts. Malgrat els enormes danys, el grup, liderat per Hassan Nasrallah, va sortir reforçat políticament perquè va aconseguir resistir militarment l'exèrcit israelià. Amb els anys, però, Hezbollah també s'ha anat transformant i ja no és només una milícia. És un actor polític centrat i central al Líban, amb diputats, ministres i una influència enorme sobre les institucions de l'Estat. Al mateix temps, molts països occidentals, com els Estats Units, el Canadà o Alemanya, consideren Hezbollah com una organització terrorista, especialment pels atacs atribuïts al grup fora del Líban. La guerra de Síria va marcar un altre punt d'inflexió. A partir del 2012, Hezbollah va intervenir militarment al costat del règim de Bashar al-Assad, també aliat de l'Iran. Això va convertir el grup en una força militar encara més experimentada, però també va generar crítiques dins del món àrab. Molts van veure que Hezbollah deixava de ser només una força de resistència contra Israel per actuar com a peça clau de l'estratègia regional iraniana. I aquesta és una idea fonamental per entendre la situació actual. Hezbollah forma part del que Teheran anomena Eix de Resistència, una xarxa d'aliats armats i polítics vinculats a l'Iran amb presència al Líban, Síria, Iraq, Gaza o al Iemen. Després de l'atac de Hamas contra Israel l'octubre del 2023 i la guerra a Gaza, la frontera entre Israel i el Líban s'ha convertit en un dels punts més calents del planeta. Hezbollah ha incrementat els llançaments de missils i drons contra el nord d'Israel, mentre que l'exèrcit israelià ha respost amb bombardejos intensos sobre territori libanès. La tensió ha anat augmentant durant el 2025 i especialment aquest 2026. Les últimes setmanes, els combats han provocat milers de desplaçats al sud del Líban i noves negociacions internacionals per intentar evitar una guerra regional a gran escala. Israel assegura que vol impedir que Hezbollah continuï operant prop de la frontera i manté atacs contra posicions del grup, fins i tot després dels intents de l'alto al foc. Mentrestant, el govern libanès es troba en una situació molt delicada. D'una banda, intenta evitar una destrucció encara més gran al país i, de l'altra, té una capacitat limitada per controlar Hezbollah, que, d'altra banda, continua sent més poderós militarment que moltes estructures oficials de l'Estat.
Segons molts analistes internacionals, Hezbollah ha patit un desgast important després dels últims enfrontaments, però manté capacitat militar i suport iranià suficient. 40 anys després del seu naixement, Hezbollah continua sent una peça central de l'equilibri o desequilibri del Pròxim Orient. És una organització híbrida, un partit polític, una xarxa social i una milícia armada. Per alguns és un moviment de resistència, per altres un actor militar que impedeix l'estabilitat del Líban. I avui, enmig d'una nova escalada regional, el futur de Hezbollah és també una de les grans incògnites del futur del Pròxim Orient.

Però per entendre realment què representa Hezbollah avui, cal anar una mica més enllà, perquè al Líban Hezbollah no és una excepció. Durant dècades, el país ha estat marcat per la presència de milícies armades que han condicionat la política, la guerra i fins i tot la vida quotidiana.

I parlem ara de les milícies. La més poderosa actualment és Hezbollah, fundada als anys 80 amb el suport de l'Iran. És una milícia xiïta que va néixer per combatre la presència israeliana al sud del Líban. Però amb els anys Hezbollah s'ha convertit en molt més. És un partit polític, una força militar, una xarxa social i un actor regional, com hem dit abans. Controla barris sencers del sud del Beirut i manté una gran influència sobre la política libanesa. Militarment és considerada una de les organitzacions armades no estatals més potents del món. Els seus partidaris la defineixen com a força de resistència i els seus detractors com un estat paral·lel dins del Líban. Una altra de les milícies és Amal. Abans de l'ascens de Hezbollah, la gran força xiïta del Líban era Amal. El moviment Amal va néixer als anys 70 sota el lideratge de Musa al-Sadr, un clergue xiïta molt influent. El seu objectiu inicial era defensar els drets de la comunitat xiïta, històricament marginada dins del país. Durant la Guerra Civil, Amal es va convertir en una milícia poderosa i va protagonitzar combats molt violents, fins i tot contra grups palestins. Amb els anys, però, Hezbollah va anar guanyant protagonisme i influència entre els xiïtes. Avui, Amal continua existint com a partit polític i és aliat de Hezbollah dins del partit, o sigui, dins del Parlament libanès. Una altra de les milícies són les falanges libaneses. A l'altra banda del conflicte hi ha aquestes falanges libaneses, conegudes també com la Kataeb. Era una milícia cristiana maronita fundada als anys 30, inspirada inicialment en moviments nacionalistes europeus, que durant la Guerra Civil les falanges es van convertir en una de les forces més poderoses del bàndol cristià. Van rebre suport d'Israel i van participar en alguns dels episodis més controvertits del conflicte. El més conegut és la massacre de Sabra i Shatila, a l'any 1982, quan centenars o milers de palestins van ser assassinats en camps de refugiats de Beirut. Aquell episodi continua sent una ferida oberta a la memòria del Líban que no oblida. Les forces libaneses. De les falanges va sorgir una gran milícia cristiana, les forces libaneses. Aquest grup va unificar diverses fraccions armades cristianes durant la Guerra Civil. Un dels seus líders més coneguts va ser Samir Geagea. Les forces libaneses van protagonitzar combats contra grups musulmans, tant contra grups musulmans com contra rivals cristians. Després de la guerra, el grup va abandonar formalment les armes i avui funciona com a partit polític. Tot i això, continua sent una de les principals veus contràries a Hezbollah i a la influència iraniana al Líban. També hi ha l'Organització per a l'Alliberament de Palestina. És un altre actor fonamental que va ser fonamental per a aquestes milícies de Palestina. Després de ser expulsada de Jordània als anys 70, l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, liderada per Yasser Arafat, es va instal·lar al Líban. Des d'allà, grups armats palestins llançaven operacions contra Israel. Això va convertir el sud del Líban en un espai de confrontació permanent. També va augmentar enormement la tensió interna dins del país. Per a molts cristians libanesos, la presència armada palestina era una amenaça i aquest va ser un dels factors que van alimentar la Guerra Civil. També trobem el Partit Socialista Progressista. Entre les milícies més importants hi ha aquest Partit Socialista Progressista vinculat a la comunitat drusa. A la comunitat drusa. El seu líder històric, Walid Jumblat, és encara avui una figura clau de la política libanesa. La milícia drusa va controlar zones de muntanya i va participar en alguns dels combats més intensos de la guerra. Els drusos, tot i ser una minoria petita, han tingut un pes polític molt superior a la seva població. Trobem també l'exèrcit del sud del Líban, que també va existir i també va ser anomenat l'exèrcit del sud del Líban, com el seu nom diu. Era una milícia aliada d'Israel que controlava una franja fronterera ocupada al sud del país. Molts libanesos la van considerar una força col·laboracionista. Quan Israel es va retirar l'any 2000, el grup pràcticament es va enfonsar i molts dels seus membres van fugir a Israel. Les milícies després de la guerra. És important saber que aquestes milícies, durant la Guerra Civil, que va acabar el 1980, va haver-hi uns acords de pau que exigien el desarmament d'aquestes milícies. Doncs la majoria van desaparèixer o es van transformar en partits polítics, però Hezbollah va mantenir les armes. La justificació era la resistència
evidentment, contra Israel. I això va crear una situació única. Un país amb una milícia més poderosa que part de les estructures oficials de l'Estat. Encara avui, aquesta és una de les grans qüestions de l'Iban. Qui té realment el monopoli de la força? L'Estat o les milícies? Durant dècades, les milícies han marcat la política, la guerra i la vida quotidiana del Líban. Algunes van desaparèixer, altres es van convertir en país. I una, Hezbollah, continua sent una de les forces més influents de tot el Pròxim Orient. Per entendre el Líban, cal entendre aquesta història d'armes, comunitats i supervivència.

de dia 10, però abans us donarem unes quantes pistes per al proper programa, que serà el dimarts dia 26 de maig. És un país on conviuen múltiples llengües i registres lingüístics en la vida quotidiana. La seva capital ha estat anomenada el París de l'Orient Mitjà per la seva vida cultural i cosmopolita. El seu sistema polític reparteix el poder institucional segons les principals confessions religioses del país. Té una de les diàspores més extenses del món, amb presència molt important a Amèrica, Europa i l'Àfrica Occidental. Ha estat un dels principals punts d'acollida de població refugiada en proporció al seu territori. La seva gastronomia ha tingut una gran expansió internacional gràcies a la seva emigració i a la seva cultura de taula compartida. Va viure una guerra civil llarga que va marcar profundament la seva societat i la seva memòria col·lectiva. El seu sistema bancari va ser durant dècades un centre financer rellevant a escala regional abans de diverses crisis recents. Ha estat històricament un punt de trobada i tensió d'interessos regionals i internacionals i, per acabar, la seva costa és curta i concentra ciutats antigues habitades de manera continuada des de fa mil·lennis. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos i amb això us deixem fins al dia 26. Cuideu-vos, que vagi molt bé.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i canta.